past, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.

go. It ain't no country club either.

0: Vull ser una casa, editat per Bromera en la seva col·lecció L'Eclèctica, surt, com dèiem, dimecres a la venda i ja té dues...
1: I són ara les 9 del matí. Repassant les qüestions més destacades, un jove de 27 anys ha resultat ferit greu a Eivissa en caure malament a l'aigua d'una alçada de 17 metres a Sa Figuera Borda, a prop de Cala Comte, a Sant Josep.
2: L'home va patir un fort traumatisme a l'esquena. Els fets que s'acaben de conèixer van passar ahir, poc després de les 8 del vespre. Els equips del SAMU 061 el van haver de treure de l'aigua i posteriorment el van dur a la Policlínica del Rosario amb pronòstic greu.
1: I a les darreres 24 hores han arribat a Formentera un total de 76 persones migrants a bord de 5 embarcacions.
2: El darrer grup de migrants interceptat, format per 17 persones, ha estat a les 7 de l'hora baixa d'aquest diumenge. Els han localitzat a la línia de costa, a la zona del Pinar de la Mola. Els altres els han rescatat en alta mar, a la zona de S'Estufador, al torrent de Salgar, a 36 milles al sud-est de Formentera i al nord d'Escaló de Sant Agustí.
1: I el Consell d'Eivissa anuncia que enguany s'han bloquejat 5.000 intents per registrar places turístiques d'oferta il·legal a les plataformes de lloguer turístic.
2: El vicepresident primer del Consell, Mariano Joan, en declaracions són minuts a l'informatiu matí, ha dit que el perfil d'infractor és ben variat.
3: Tenim tant residents com estrangers, com persones interposades, tenim propietaris i també tenim inquilins que superrenden de forma il·legal.
1: I creix el nombre de passatgers del transport públic. A Mallorca, el primer semestre de l'any, els busos interurbans han registrat gairebé un 9% més d'usuaris. Arriben als 14 milions i mig.
2: També s'incrementen un 9% els viatgers del metro en els primers 7 mesos d'aquest 2026. José Ramón Hortas, el gerent dels serveis ferroviaris de Mallorca.
4: Gràcies a la gratuïtat, pues molta gent està descobrint les bondats del transport públic i s'està tirant cap al transport públic ferroviari com a... un element prioritari atès a la seva rapidesa i a la seva comoditat i a la seva eficàcia.
2: Hem de destacar que demà recuperen els serveis habituals de tren, ja que avui acaba la part més important de les obres als tallers de Son Rotlant.
1: També avui és el dia darrer d'agost i és el dia de tornada a la rutina i una jornada de molta activitat als aeroports de les Balears. El de Palma, avui estan programats gairebé 950 moviments i connectam en directe. Lluís Hernández, bon dia. Hi ha molta activitat?
5: Bon dia, Edo. Sí, de cada vegada més afluència de passatgers aquí a l'aeroport de Palma, concretament a la zona de facturació de maletes amb llargues cues i amb poques incidències respecte als retards en els vols programats. I fent una comparació d'aquest darrer cap de setmana d'agost amb el de l'any passat, el volum de moviment s'ha mantingut molt similar al de 2025, amb una mínima caiguda de vols als aeroports de les Illes d'un 2%. Els passatgers que han pogut parlar amb ells ens han explicat que, com cada any, les vacances es fan molt curtes. Alguns residents, però, ho fan el contrari. Viatgen ara perquè diuen hi ha manco gent i les temperatures comencen a ser més agradables.
6: Pues dura, como va a ser. Duríssima. No nos querríamos ir, claro.
7: Ella comença la universitat la setmana que ve i jo som infermera i tens les vacances ara. I és una bona època per viatjar.
5: I un dia en el que s'esperen fins a 1.475 vols als aeroports de les Illes durant tota la jornada d'avui, el que suposa, respecte a l'any passat, quasi un 5% més de moviments.
1: Gràcies, Lluís. I la crisi migratòria de Ceuta marcarà l'agenda política i mediàtica d'aquesta setmana, tot quan es compleix un mes de l'arribada massiva de migrants. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha descartat fa uns minuts a la cadena SER que es tractés d'una maniobra orquestrada pel Marroc.
8: Operació instantània, immediata, per part de les autoritats marroquíes. Estuvieron al habla constantemente el 30 y el 31 de julio, y es cierto que el 31 de julio sí se empezó a ver un despliegue operativo por parte de las autoridades marroquíes, precisamente en la zona de Castillejos, para hacer frente a la avalancha de personas que estaban intentando entrar de manera irregular en la ciudad autónoma de Ceuta.
1: Hem arribat a les 9 i 4 minuts, ara comença el programa al dia.
9: Més informació a ib3notícies.com.
10: Ràdio Pollences, comunitat.
11: Tens una obra de Dionís Bennassa a casa? Ajuda a la Fundació a documentar el seu arxiu. Envia'ns una foto de l'obra abans de dia 1 de setembre i entraràs automàticament al sorteig d'un val de 200 euros per gastar a Dada Pollença. Més informació al correu electrònic info@fdionis.org, al WhatsApp del 971-530997 o Instagram de la Fundació Dionís Bennassa.
12: Ja som a l'estiu, comencen els sopars a la fresca i les ganes de celebrar. Una bona opció per una festa redona, la porcelleta negra de Rancho Grande. Són porcelletes de porc negre mallorquí per 10 persones i les serveixen a punt de menjar. Tenen servei a domicili diari. Crida i encomana la teva al 971-85-41-21 o bé per mail a info@ranchograndemallorca.com. Ja ho saps, per una bona festa, una bona porcelleta negra a domicili. Només has de cridar, recordam, el 971-85-41-21.
13: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofereixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.

0: Bé, molt bon dia a tots oients de Ràdio Pollença. Us hem de donar la benvinguda en aquest estiuet. I bé, començam setmana i és el darrer dia d'agost. Podem dir que ja s'acaba l'estiu, més o menys, no? Maria, Jaume, molt bon dia, com estàu?
1: Bon dia.
2: Bon dia, com estàs tu?
0: Bé, jo, bé,
2: però... Què tal el cap de setmana?
0: Molt bé, molt bé. Fresquet, un poc més fresquet de l'habitual, no?
1: Vares sopar a la fresca?
0: No, però vaig veure tot el carrer, perquè per sortir amb el cotxe de Pollença havies de fer un pot de croquis. Sí,
1: sí, sí. Més d'un va fer direcció amb prohibides...
2: I hi havia quintades també per mi aquí a l'aturada, pot ser?
0: Hi havia les quintades del 2008.
2: De les quintades, sí, sí, sí. O així.
0: No, no vaig veure molt, però bé, vosaltres vareu sopar a la fresca.
1: Jo sí, en un moll.
2: Jo sopar a la fresca a Can Picafort.
0: A Can Picafort, mira. A Palma també varen fer un sopar a la fresca reivindicatiu. Va ser
2: ara, ja, tot la farta. Sí, sí. Sí, això era ahir, però, no?
0: Això va ser dissabte.
1: Varen
2: sopar...
1: sopar
2: de llesca, crec, no? I ahir hi havia lo de sa, lo de sa, de sa, que, sa cadena humana. Exacte. Mm. Que varen, ja, ahir era sa cadena humana.
0: I sí, van aprofitar per fer aquesta reivindicació, però bé. I vareu sopar. Està guai veure Pollença també amb tothom de fora fent poble, que això... malauradament s'està perdent un poc a Mallorca, i mira, 2.300 persones crec que eren a Pollença, no? Qualque cosa així, 300 en un moll.
2: Sona que sí, sona que sí. Ho varen dir, l'estadística que era divendres, crec que ho varen dir.
1: 2.600 en total per mi, no? Mm.
0: Crec que 300 en un moll i 2.300 per aquí.
1: Molt bé.
0: I doncs bé, avui està en tot solen, la Joana no és en nosaltres, és de vacances, que també...
1: també li toca.
0: Li toca, li toca.
1: Darrer dia d'agost.
0: Darrer dia d'agost, sí, sí, sí. I jo el que vol dir, per jo s'acaba l'estiu, demà.
2: Sí?
0: Sí.
1: Així, pam.
2: I per mestre, sí que sí. El sí, mestre, sense imaginar-me mestre. I ja estan tot, ja ploren, ja diuen, ah, demà ja començam, i tal.
0: Però no comença, unis comencen un poc més tard, no?
1: Sí, demà comencen berenant, tu mestres faran berenars a la sala de professors.
2: Coques de figa, coques de selva.
0: Trauran ubolis de les capses.
2: I tornaran a parlar per les vacances de Nadal,
0: clar,
2: segurament.
0: Exacte. I doncs bé, avui, darrer dia d'agost, i nosaltres, si vos pareix, començam.

0: Bé, m'he votat la programació, Jaume. Clar, com sol estar en Joan aquí, però bé, men, què tenim el dia d'avui? Avui sí, és el 31 d'agost.
1: Fai Maria, ja, tu.
2: Dalí, que jo encara estic aterrant.
1: Molt bé, vinga, doncs. Mira, a les 10 avui, normalment tenim sempre dilluns o sabeu, tenim el Val Garraspam, però aquesta vegada vendrà la regidora d'Hisenda, na Catalina Carbonell, per parlar-nos dels punts extraordinari que va haver aquest dijous passat de matí, que nosaltres varen connectar en directe amb la saga de plens i ho vareu poder escoltar també. Vendrà a xerrar-nos dels principals punts del ple extraordinari que se varen tratar. Després, a les 11, festa, fi d'estiu de Can Escarrinxo, em vendrà en Jaume Cerdà, Lolo, per explicar-nos, fer-nos un balanç de tot aquest estiu, d'aquest dimarts, a Can Escarrinxo. A les 12, com sempre, tornarem a tenir actualitat, i a les 12:30 hi ha una entrevista molt interessant, que sigui un nou viatge a l'arte japonès, l'última exposició individual de Francesca Francesca Archidiaco, presenta la col·laboració a la galeria i es acull de l'espai C de la Fundació Dionís Bernassa. Gràcies. La teva assessoració en idiomes, perquè clar, jo havia dit després.
2: No, és que no, Francesca, ja l'han tingut un parell d'anys, sí, aquí també.
1: I de cop que per jo en nou, disculpa, en Francesca. Francesca Archidiaco. Aviam, això serà a les 12:30 i després de cap vespre a les 6 torna Trash Monday i crec que tenim un àudio d'en Pere preparat, pot ser? No.
0: D'en Pedro. No mos ha arribat.
1: No mos ha enviat res, i deia, no tenim.
0: Si no, després el posarem. Però bé, sí, torna Trash Monday, en Pedro no mos ha dit res, però vendrà. Aquí, ells mai fallen. Però bé, ara si vos pareix, començam.
3: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
0: I d'hora sí, comentàvem abans aquest sopar a la fresca, i és que 2.608 persones varen participar aquest passat dissabte 29 d'agost en un sopar a la fresca, una cita que ha tancat un cicle festiu de l'estiu a Pollença.
2: Sí, en total hi va haver inscrites 92 taules, 8 de les quals varen ser en el port de Pollença. Per tant, la gran majoria, unes 2.300 persones, varen sopar a Pollença, la resta en un moll, i això sí, a la cala Sant Vicenç no hi va haver cap sopar a la fresca registrat. A més de 2.600 persones inscrites, el sopar ha posat aquest passat dissabte un punt final en aquest cicle festiu de l'estiu d'un municipi, tot i que encara queden altres propostes per aquest cap de setmana.
0: I una oferta de feina.jove cerca un monitora de temps lliure, compromès i dinàmic per treballar amb infants i joves durant el curs escolar 2026-2027.
1: La feina es desenvoluparà principalment els capvespres i també algun dissabte de manera puntual a Pollença o a Umoll. Entre els requisits es demana tenir titulació oficial de monitor o monitora d'activitat de temps lliures infantil i juvenil, així com motivació, vocació per al treball educatiu i capacitat per dinamitzar grups. Les persones interessades podeu enviar el vostre currículum a l'adreça del tècnic de joventut, en Pere Mercè, al seu correu electrònic p.mercè@gmail.com.
0: I aquest divendres 4 de setembre arriba a la cala de Sant Vicenç la desena edició del Naufragi Grec en una nit d'estiu, una proposta cultural que combina dansa, teatre, reflexió i gastronomia.
2: Sí, divendres la jornada començarà a partir de les 7:30 amb una proposta de dansa i teatre titulada Quios Dionisios, també amb dansa ritual a càrrec de Dàlia Tribal, l'Àlia i l'Oracle, una altra proposta, en aquest cas de Tanit Planells, interpretat per Joana Benrell, i també s'hi representarà Pollença els Mercaders, en aquest cas una proposta d'Eva Enríquez, interpretada per Adrián García, Ariadna García, Arnau García i Carles Planells. Això serà, com dèiem, les primeres propostes teatrals a partir de les 7:30. A les 8:15, a la plaça de Sant Vicenç, serà el torn de la conferència i taula rodona, que es titula I què en fem amb un pessi com aquest? És a càrrec de Lluís García Coll, amb Pere Rullant, Sebastià Monà i Arrel Marines, també farà faran una altra xerrada. La jornada acabarà amb un tast gastronòmic a la fresca, a les 9, a càrrec d'Helena Inglada. En aquest cas, l'activitat requereix inscripció prèvia i té un preu de 10 euros. Això és com dèiem aquest divendres 4 de setembre, a partir de les 7:30. Tot se fa a la plaça de Sant Vicenç. Hi ha hagut canvis en aquest sentit. L'ubicació serà tota allà mateix i és en aquesta desena edició del Naufragi Grec en una nit d'estiu.
0: I en parlarem més tard, però Can Escarrinxo acollirà el proper dissabte, 5 de setembre, una nova edició del Fi d'Estiu a Can Escarrinxo, una nit de música i festa, amb entrada gratuïta.
1: La programació començarà a les 8 i s'allargarà fins a les 2:30 amb les actuacions de Diablo con Manteca, Òrbita 90, Jaume Mas and the Gardeners i DJ Fuaca. La proposta combina diferents estils musicals i una programació pensada per gaudir de la nit d'estiu amb música en directe i sessió de DJ. L'entrada és gratuïta, a més hi haurà servei de barra i menjar a càrrec de Prodis. Això serà el 5 de setembre, ja ho sabeu, de les 8 a les 2:30. Més tard us ho explicarà en més detall el Lolo.
0: I l'exposició del CETA, certament de fotografia Serra de Tramuntana, Patrimoni Mundial, ara visita Pollença.
2: Sí, des de fa uns anys, l'Espai Exterior, dintre el convent de Sant Domingo i Jardín Joan Marc, acull les fotografies premiades del certamen de fotografia Serra de Tramuntana, Patrimoni Mundial, que organitza el Consorci de la Serra de Tramuntana i el Consell de Mallorca, entre d'altres. Enguany ja s'ha celebrat l'edició número 7 i hi podreu trobar fotografies de diferents temàtiques.
0: I la base aèria d'Humoy acollirà també el proper 10 de setembre un concert de la Unitat de Música de la Comandància General de Balears.
1: L'acte, que es durà a terme a les 7 del 10 de setembre, du per títol Concert a la base aèria a Pollença. Està obert al públic i permetrà gaudir de música en un entorn emblemàtic de la badia de Pollença, coincidint amb el capvespre. Per accedir-hi, els assistents hauran d'entrar a peu i presentar el DNI. L'activitat compta la col·laboració dels ajuntaments de Pollença i el CUDI, així com l'Associació de Veïns del Port de Pollença.
0: I els jardins del convent de Sant Domingo de Pollença acolliran també aquest dissabte la Fira Connexió COP, una trobada dedicada a les cooperatives i el producte de Mallorca, que té com a objectiu donar visibilitat al moviment cooperatiu de l'illa i impulsar una economia més social i sostenible.
2: La fira se celebrarà de les 5 del capvespre fins a les 11 de la nit. Serà oberta i gratuïta per tothom i durant tota aquesta hora baixa i vespre els jardins del convent se convertiran en un espai de trobada per posar en valor la tasca de les cooperatives mallorquines i acostar a la ciutadania els seus productes i projectes. Enguany, Connexió Coop també comptarà amb una exposició d'Amèlic Cotó que cerca reivindicar la cultura i la gastronomia de Mallorca. L'exposició se podrà visitar des de l'inici fins al final d'aquesta fira a la taverna en els jardins de Joan Marc. Amb aquesta nova edició, Connexió Coop vol reivindicar el paper de les cooperatives com agents d'una economia més social i sostenible i generar un espai de connexió entre projectes cooperatius, productors i ciutadania. A més, per acostar a la literatura només petits, Aina Estrades i Aura Moyà llegiran Les nits del ratolí, la darrera novel·la de Safilo Saet, un segell editorial d'arrel cooperativista. Aquest projecte tan especial, creat a quatre mans, serà en el costat de la Torre d'Esbruit, també en els jardins. Connexió Coop, recordem, és idò, aquest dissabte, 5 de setembre, de 5 a 11, en els jardins del convent.
0: I l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Pollença ja ha presentat la programació d'activitats dirigides per a l'hivern d'enguany, amb propostes tant a Pollença com a Numoll.
1: Entre les activitats hi ha Posa't en forma, Condició física i Pilates, amb diferents dies i horaris al llarg de la setmana. Pel que fa a les inscripcions, els usuaris del curs d'hivern 2025-2026 es podran inscriure a partir de dimarts 18. Els usuaris dels cursos d'estiu... Disculpeu, és que ha quedat tot soleta. Les activitats de condició física es faran dilluns, dimecres i divendres, el de les 8:30, i també hi haurà sessions hora baixa. Els pilates s'oferiran tant a Pollença com a Port de Pollença en diferents franges horaris, i els preus varien segons l'activitat, freqüència. Les persones no abonades hauran d'abonar, a més, 8 euros anuals de matrícula. Les prescripcions i tota la informació es poden consultar a la web de l'Ajuntament de Pollença.
0: I recordar també que estan obertes les inscripcions per a la segona edició de Brutal Autos. La cursa està marcada dins les activitats de la Cala Brutal local i serà dissabte de 9 de setembre i encara us podeu inscriure.
2: 11 d'aquest mes de setembre, és a dir, fins divendres de la setmana que ve, us podeu apuntar presencialment a les OACs, les Oficines d'Atenció al Ciutadà, o, si no, també online a través d'un formulari específic que trobareu a la pàgina web. No, les normes de la cursa per participar-hi els trobareu penjades a les xarxes de l'Ajuntament. Sabem ja que la cursa començarà a les 9 del matí amb la verificació de vehicles i després el SUS, l'inici de la cursa, serà a les 11. Tot això a la Cala Sant Vicenç.
0: I demà s'obrin les inscripcions per a nous alumnes de l'Escola de Música.
1: L'Escola de Música de Pollença començarà el període de matrícula per a nous alumnes dimarts, dia 1 de setembre, és a dir, demà, fins al 8 del mateix mes, per a nous alumnes, ja sigui en línia o presencialment a la secretaria de l'escola, de 4 a 7. Oferta en classes d'instrument individual, en grup, dansa i sensibilització i llenguatge musical. El curs s'iniciarà el 22 de setembre.
0: I una altra oferta de feina, l'Associació de Veïns del Port de Pollença cerca monitors per les activitats d'esplai.
2: L'associació ha obert la convocatòria per incorporar monitors de curs per les activitats d'esplai d'aquest proper 26-27. L'entitat anima a nous interessats a formar part de l'equip de monitors a posar-se en contacte amb ells per obtenir més informació. Les persones interessades i lloc que contactin amb en Moisès ho poden fer adreçant-se en un local de l'Associació de Veïns d'Humoll en el carrer Mestral número 15 o, si no, en el telèfon 679-74-96-55.
0: I la Reserva Natural de Salbufera organitza un taller especial per celebrar el Dia Mundial de les Aus Limícoles. L'activitat proposa als participants crear el seu propi lloc de taula per conèixer millor les aus que viuen a la reserva i el seu entorn natural.
1: Aquest taller, gratuït i adreçat als infants i joves a partir de 6 anys, es farà en dues sessions. Dissabte, 12 de setembre, la Fundació Biblioteca del Cudi de Can Torró, i dilluns, 14 de setembre, la Biblioteca del Port de Pollença. Les places són limitades i cal inscripció prèvia. Els participants només hauran de dur roba, que es puguin brotar i moltes ganes de jugar i aprendre sobre la natura.
0: I informació esportiva. Us vàrem comentar que Àngels Moreno i Victoria Yatchevska havien de participar a les finals d'aquest Mundial el passat dissabte i han aconseguit el passe directe a les finals de C2 500 i 200 metres en el campionat del món sènior de Poznan, a Polònia. A les finals han finalitzat en cinquena posició a C2 500 metres i en quarta posició a C2 200 metres, quedant-se a només 32 centèsimes del bronze. Encara que aquest podi no va ser possible, varen arribar a dues finals mundialistes i reflexa un nivell i la feina d'aquesta parella, diuen des de Real Club Nàutic. També us hem de comentar que el Club d'Atletisme de Pollença cerca entrenador, perdoneu, amb ganes de fer feina i dinamitzar grups. Serà un dilluns, dimecres i divendres de 5:30 a 7:30 i podeu contactar directament amb ells a través de xarxes socials.
2: I abans de passar també a fer un repàs als diaris, una informació que arriba de la funerària: ha mort Maria Bou Villalonga. Maria Bou Villalonga ha mort a l'edat de 90 anys, i atenció perquè el funeral és avui dilluns a les 8 de l'hora baixa a la parròquia de Pollença. Demà ara sí, a veure què s'ha dit aquest cap de setmana del nostre municipi a la premsa escrita i, de fet, on han d'anar en planes esportives, on la notícia que acabeu de sentir d'en Àngels Moreno n'és, idò, la màxima protagonista. I és que tant dissabte com diumenge els diaris van estar molt pendents d'aquests mundials. El dissabte, a l'última hora, publicava el següent, diu, les medalles esquiven la illa. Parlava, per exemple, del cas de Cooper, que va ser vuitè, i d'en Àngels Moreno, que cercava redimir-se a la final de C2 després d'haver aconseguit el cinquè lloc a C2 500. O diari de Mallorca també la destacava, de Àngels Moreno i Marcus Cooper se queden fora del pòdio, diu la palista de Pollença, que disputava dissabte la segona final del Mundial, havia acabat cinquena en el C2 500 metres. Idò, ho explicaven així. Ahir diumenge també tornaven a ser protagonistes en planes esportives. Àngels Moreno rosa el pòdium en el Mundial, això titulava el diari de Mallorca. Diu, la mallorquina i Vitoria Jaszewska són quartes a la final de C2 200 del campionat que es disputa a Poznan, a només 32 centèsimes del bronze. Podeu llegir, idò, aquest article complet en el que explica que Àngels Moreno va quedar a les portes de la medalla. Explica també que la delegació espanyola va elevar el dissabte a 4 les seves medalles al Mundial, una altra notícia més genèrica. I així tot, deixem els esports i m'on anem a fer una ullada en el diari de Mallorca d'ahir diumenge, perquè en una secció de moda, a l'apartat d'estiu, cultura i societat, hi trobàvem ahir aquest titular. Diu, els clàssics pantalons palazzo foren ideats a Formentor. Diu, l'icònica prenda de la cama ampla i caiguda fluida va néixer a la dècada dels anys 30 de la mà del reputat dissenyador francès Jean Patou. I diu que aquest famós pantaló palazzo, el de cama ampla, va néixer a l'hotel Formentor. El reputat dissenyador francès va trobar en els anys 30 a la costa mallorquina l'inspiració per crear una de les prendes més influents de la moda del segle XX i, de fet, des del luxós establiment de la Badia de Pollença, afirmen que ho va batiar com a pantaló Formentor gairebé 9 dècades abans de que el Palazzo Lluís, amb aquest nom, a les passarel·les internacionals. I ja podeu llegir l'article complet ahir al Diari de Mallorca.
0: Acabam així, idò, ho repàs en diaris en paper i hem de veure què tenim a les planes digitals.
4: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
2: Tens una obra de Dionís Bennassa a casa? Ajuda a la Fundació a documentar el seu arxiu. Envia'ns una foto de l'obra abans de dia 1 de setembre i entraràs automàticament al sorteig d'un val de 200 euros per gastar a Dada Pollença. Més informació al correu electrònic info@fdionis.org, al WhatsApp del 971 53 09 97 o Instagram de la Fundació Dionís Bennassa. Començam, idò, fent una ullada a l'actualitat d'aquest dematí de les portades digitals dels diaris autonòmics i anem al diari de Mallorca, que ens ha tancat amb el següent. Diu, el Camp Balear mira a Tunísia per aprendre a sobreviure al canvi climàtic. Un projecte de cooperació finançat per el govern ajuda a 4 comunitats rurals de Tunis, de Tunísia, integrades majoritàriament per dones, a afrontar la sequera i fer més rentables les seves explotacions. Compostatge, dipòsits d'aigua, congeladors comunitaris i formació econòmica són algunes de les eines d'una iniciativa que troba problemes comuns amb dos costats del Mediterrani. En successos, un mort i 2 ferits en xocar un turisme contra un arbre a Porto Cristo. L'accident se va produir a les 11:50 de la passada nit a la carretera entre Manacor i Porto Cristo. Multen a un restaurador que emprava els seus empleats que cobraven de l'atur. Els treballadors ajudaven a l'empresari a preparar el negoci de cara a la temporada, però sense contracte. Aquests són els més destacats ara mateix al Diari de Mallorca. N'hi ha d'altres. 6 de cada 10 potencials beneficiaris a les illes no demanen l'ingrés mínim vital. En sanitat, Balears comença a afrontar, a frenar l'ús d'antibiòtics. Cau un 10% d'atenció primària i queda entre els més baixos d'Espanya. el jaciment talaiòtic d'Espuig a Solla, escenari habitual de Botellots. Veïns de la zona han alertat de la degradació que s'ofreix aquest recinte, pesar del valor patrimonial i històric que pot ser aquest lloc catalogat com a bé d'interès cultural. La història darrere els 5 bars que competeixen per tenir el millor variat de Pere Guerau, 5 establiments o barri més poblat de Palma, aspiren a aquest reconeixement d'una iniciativa impulsada per l'entitat Flipau amb Pere Guerau. L'enquesta llançada a xarxes socials permet votar els següents candidats: la Llovinense, la Cafeteria Memphis, el bar Mónaco, Ana Martina i el bar Sa Plaça. Amb esports, també destacat en portada, el Mallorca troba la directa a les faltes. Diu, els mallorquinistes han passat de no celebrar un gol de lliure directe en 4 anys a gaudir de 2 en només 3 jornades de Lliga. El conjunt vermellany demostra que el valor aturat és una de les seves grans amenaces. I també sobre Mallorca, diu, goleja a un fluix Ceuta. Els vermellans dominaren de principi a fi, s'endugueren el triomf en gols d'Àlex Sala, de falta directa, d'Adrián Fuentes i de Buxa. 2 partits i 2 triomfs a Son Moix per els de Luis García. Balears segueix a la cua en inversió de l'Estat mentre augmenta la seva aportació a les arques públiques. Concentra únicament l'1,67% de la despesa estatal, a pesar de que s'ha disparat la recaptació tributària en els darrers anys. Troben dues turistes alemanyes inconscients per intoxicació de monòxid de carboni a la seva habitació d'un hotel de la platja de Palma. I també ciutat de TikTok al parc de les estacions. Palma s'uneix a la tendència de les batalles d'Aura amb una batalla entre 16 participants. En planes culturals, els teatres de Mallorca estrenen nova temporada. Les principals sales de l'illa estrenen els propers dies la programació 26-27, en la que la música serà molt present, amb noms tan coneguts com Guitarrica de la Fuente, Luis Zahera, Albert Pla i Tani Comila, a més dels metges Enrique Rojas i Mario Alonso Puig. I acabem amb més titulars esportius, però en aquest cas de ciclisme, Enric Mas es converteix en la superestrella d'Aitana. El ciclista mallorquí triomfa amb el Mallorca.

de 7,3%. La manca d'habitatge i de sòl industrial són els principals problemes. Un altre article que diu Lots, les vacances s'han acabat, 8 mesos per arribar vius a les urnes. A les eleccions autonòmiques, a l'horitzó, el Partit Popular torna al punt de partida d'aquesta legislatura, la saturació turística. I una cadena de cadires a la fresca travessa Palma contra la massificació. Més de 1.300 persones se sumen a la protesta convocada per Madà Farta, amb el suport del GOP i Terra Ferida per reivindicar els drets dels residents, ocupar els espais públics i reclamar límits al creixement turístic. Cala Saladeta acull una protesta juvenil contra la massificació turística a Eivissa. L'associació Joves d'Eivissa ha convocat una xindriada popular per reclamar un model d'illa més sostenible i habitable. I demanen retirar la llicència al conductor de Calesses que va agredir una turista a Palma. Progreso en Verd denuncia que durà el cas de la Fiscalia, mentre l'Ajuntament de Palma ja ha obert un expedient per aclarir els fets. I una entrevista a Xisca Alzamora diu: la cuina casolana té un preu i la que treuen d'una bossa n'hauria de tenir una altra, diu la propietària cuinera de Nou Convent Cafeteria. Alarma a Montuïri per la banda dels talaiots de sabó. Podrien acabar en mans privades. El jaciment arqueològic protegit com a Vic i situat a tocar de Sonfoners ha sortit al mercat mentre l'Ajuntament reclama ajuda per incorporar-lo al patrimoni públic. Un altre article que es demana: turisme de qualitat o turisme de rics? La nova frontera del luxe a Mallorca. Reclamant un turisme més selecte amaga una qüestió incòmoda. Qui podrà continuar pagant els preus de l'illa? Ferit greu un home de 27 anys que ha caigut des de 17 metres a una cala d'Eivissa. L'accident ha tingut lloc aquest diumenge vespre a la Figuera Borda i el ferit ha estat traslladat a una clínica privada. Les joves detingudes de Santa Maria relaten que visqueren. Qui ha pagat la teva carrera? No la deixis perdre. Els relats de les joves detingudes descriuen seguiments policials, interrogatoris, manipulació i xantatge per aconseguir proves i informació sobre altres companys. Un reportatge que diu: Joseta era com Las Vegas, 60 anys de ciment i lluita ambiental. Fa 60 anys, en plena voràgine constructora del boom turístic, s'inaugurà a Joseta una monumental cimentera. El 2005, un grup de veïns imposà per la via judicial mesures mediambientals a l'empresa que ara s'ha especialitzat en la generació d'energies renovables. Detinguts dos futbolistes del planter del Mallorca per gravar una relació sexual amb una menor. El club mallorquinista ha expulsat els dos jugadors i ha expressat el compromís amb el compliment de les normes internes i amb els valors de l'entitat. Els veïns de Son Sardina tornaran al carrer per reclamar la promesa d'acord en Camp Pescat. La plataforma convoca una concentració dia 6 de setembre davant el Solà, un any després que quan ha anunciat l'adquisició, per convertir-lo en una plaça i dotar el barri de nous equipaments. I ferit molt greu un ciclista de 54 anys després de xocar amb un cotxe a Selva. L'home ha patit una aturada cardiorrespiratori després de l'accident i ha estat traslladat en estat crític a Son Espades.

i continuar a mirar les pàgines digitals, acabant amb el diari Última Hora, que destaca que les Balears suporten cada dia 330.000 persones més del que diu l'estadística oficial. El govern demana que es comptabilitzin en el sistema de finançament, ja que suposen sumar gairebé el 80% dels residents de Palma. I en successos, mor una al·lota de 23 anys i dos homes més resulten ferits després de volcar un cotxe i xocar contra un arbre a Manacor. I més successos, les víctimes de l'Arenal van advertir l'hotel de problemes de la seva habitació hores abans de quedar inconscients. Troben aquests, com ja sabeu, aquesta notícia ve que van trobar inconscients i en estat greu dos turistes alemanys a l'habitació d'un hotel de l'Arenal. Més coses, els preus del lloguer del pàrquing s'han vist triplicats en els darrers 10 anys, segons diuen a Palma. I també continuen successos detinguts.

Potulen pista a Palma per agressió sexual a una clienta durant un servei a casa seva. Entrevista destacada. Maria Zarraluki. Elevar la qualitat dels clients sobre la quantitat ha de ser una prioritat. I el govern de Sánchez sobre la crisi migratòria de Ceuta afirma que no hi ha cap informació que apunti al Marroc a la crisi de Ceuta. Sánchez nega contradiccions entre Robles i Marlaska. Hi va haver informes, però ningú va predir l'allau que s'havia de cometre. I Somos abraça el Ceuta. Mallorca tindrà l'efecte de fer de per vida el poble ceutí. I el llegat del professor Grimald, que salva vides i ajuda les famílies de persones malaltes lluny de Mallorca. Balears se situa a la cua dels permisos per naixement i cura de menors. I el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears avala les inspeccions a Glovo, les Balears, per la llei Rider. I en tribunals, condemnat a repartir amb la seva dona un premi de loteria que els hi va tocar a l'any 2011 i que havien jugat junts i que l'home només volia per ell. I una polèmica, demano perdó, em vaig equivocar, però és que em va dir que els gitanos eren un maltratador d'animals. Graven a Palma un conductor de Calesa llançant aigua a una turista que demanava donar de beure als cavalls. Inca facilita la creació d'una nova seu del projecte Homo a un solar donat per Camper. I en política, les eleccions 2027, un mapa polític gairebé sense canvis malgrat l'augment dels residents. I en plan esportiva, del sofà a la glòria en 12 mesos, l'altra història del líder de la Vuelta. Mas, ara entenc, programar el mallot vermell dona ales. I Enric Mas dona un cop sobre la taula, guanya 4 anys després i consolida el seu lideratge a la Volta. I èpica remuntada de Munar a l'US Open i de Djokovic acomiada en primera ronda. I en planes internacionals, Iran ataca amb drons una base dels Estats Units als Emirats Àrabs en plena escalada a Orient Mitjà. I la riuada en Nepal ja deixa 903 morts i més de 4.200 desapareguts. I acabar, Maduro reapareix 8 mesos després de la seva detenció a Venezuela amb un missatge des de la presó de Nova York. Diu, jo ja ho vaig dir, en Trump volia el petroli de Venezuela.

0: I acabam així el repàs als diaris digitals i mon anam a fer un repàs a la meteorologia.
1: Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

I de si no vol fer una ullada a la meteorologia, les previsions per aquest començament de setmana, poqueta cosa de fet vos podrem dir, i és que per avui s'esperen bon temps. A Pollença tindrem els cels destapats, assolellats la major part del dia, a l'hora baixa se podrien tapar una miqueta, però en general molt poca cosa avui, do, res de precipitacions, amb temperatures ben agradables, entre els 22 graus de mínima i els 33 graus de màxima. I el vent ha de bufar al llarg de la jornada de l'est de llevant, però no ho farà gaire fort, uns 10 km per hora. És veritat que aquestes primeres hores del dematí pot bufar un poquet cap al nord-est, uns 15 km per hora, però després serà vent de llevant durant tota la jornada. Avui, doncs, amb aquest bon temps, no hi ha alertes activades. I si fem una ullada a la resta de la setmana, demà dimarts podria estar una miqueta més ennuvolat, més tapat, pràcticament tot el dia, excepte el dematí, però són núvols que no mos duran precipitació. Dimecres se tornarà a assolellar i en principi tindran sol i d'or fins aquest diumenge. Les temperatures aniran mantenint-se però pujant un poquet, poc a poc, amb màximes de 34 graus per dimecres, dijous, divendres i al final de setmana, o cap de setmana, dissabte o diumenge sí que podrien enfilar-se encara un poquet més, 36 graus, però això serien les màximes i d'or d'aquests propers 7 dies. Les mínimes es mantindran molt semblants a les d'avui, entre 22 i 23 graus durant tota la setmana. Poden fer una ullada al termòmetre ara mateix. Aquí a Nuque al Bari tenim una temperatura que rossa 27 graus. L'estació marca 26,6 graus centígrads amb vent, efectivament, de nord-est, a 6,4 km per hora. I avui tenim una humitat del 58%. Per cert, que tenim una lluna a un 89% il·luminada. I a tot això també li podem afegir una mica més d'informació i és com estarà la mà també aquesta jornada d'avui, que en principi tindrem marejol, final de dia podríem tenir una miqueta més de maró, però serà així més o manco en aquesta zona de Formentor, aquest de Pere, el vent serà de component sud-est, sud-oest, força 2 a 4, no hi ha avisos vigents de moment.

0: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.
2: I de bé, ara arribam en aquesta secció misteriosa i més com misteri. Avui parlarem d'una cosa que potser ja molts vos heu assabentat, i és que, vosaltres ho sabeu, Maria Jaume s'ha estrenat una pel·lícula que està número 1 a Prime Video, on surt Pollença, bé, Mallorca, i Pollença també és un dels escenaris. I parlam de Sunrise...
3: The Last Sunrise,
2: exacte.
4: El último amanecer. Ara tothom xerra de l'últim amanecer.
2: Que...
4: Jo no havia sentit res i de cop dissabte, de per dues bandes, m'arriba mem. Què passa amb l'últim amanecer?
3: Maria, jo ho veuràs. Més prec que tard.
4: Home, per curiositat sí, però per nota no...
2: Per nota, això anava a dir.
3: Que té un 4 en 5, que fem a fer.
2: Té un suspès, sí. Però bé, és una pel·lícula que té un interès, com deia, per nosaltres, perquè és Mallorca i concretament Pollença, i la pel·lícula va d'un anglès, i és una adaptació d'una novel·la d'Anna Todd, l'autora de la coneguda saga After, que aquesta sí que és de llibres, no sé si han fet pel·lícules, però és molt coneguda. Està protagonitzada per Maya Refico, Fernando Líndez i Eva Longoria, i explica l'història de Rick, com deia, una jove nord-americana que passa l'estiu a Mallorca amb sa mare, i durant l'estada coneix en Julián, un jove de l'illa, un nom super mallorquí, i entre tots dos neix una història d'amor, com no? No mos ho podíem esperar. Però la pel·lícula no és només una història romàntica, això estic llegint sobre la crítica. Un dels temes que apareixen dins la trama és precisament la pressió turística sobre l'illa. De fet, el projecte d'un gran desenvolupament hoteler acaba convertint-se en un dels conflictes de la història, i aquí és on entra Pollença, ja que aquest hotel, un dels principals escenaris de la pel·lícula, és la fortalesa, que apareix convertida en un luxós joc on s'allotgen alguns dels personatges. Lo que és, bàsicament. I bé, és una de les localitzacions més espectaculars de la pel·lícula, encara que jo sospit que surt... Bé, surto casc antic, jo sospit que surt la llotja d'Homoi, un poc decorada, però no estic segur.
4: Han anat a clàssics, eh? Han anat, sí, a la Fortalesa, han anat a Vall de Mossa, han anat a Deà, i sí. Però... Clar, és una d'aquestes paradoxes, no?, del cinema nord-americà, que te
2: sempre
4: vol...
2: salven a tothom.
4: Sí, però te vol criticar o te vol mostrar una Mallorca, la pressió turística...
3: bandera americana, en qualsevol moment. Surt la bandera americana.
2: No sé, no l'he vist.
4: No l'hem vist, ja. Però no l'hem vist.
3: Seria estrany que no sorti aquesta bandera americana en qualsevol moment, perquè...
4: Home, és una producció nord-americana, estatunidenca.
2: Sí,
3: ha de sortir en qualsevol moment. A una barca o qualsevol cosa.
4: Dirigida per Carl Son Young. Home, les protagonistes són estatunidenques, elles, en teoria, a la ficció. Però té aquesta paradoxa, no?, que t'estan... El Mallorca i la pressió turística és part de l'argument de la pel·lícula, però en el mateix temps, i no ho dubteu gens, és un aparador de Mallorca, ara que tenim vols directes als Estats Units, perquè vengui més gent dels Estats Units... a visitar i comprar Mallorca. És com el que va passar un poc amb Barbie, no?, que volia ser com una crítica i tal, però en el mateix temps venien Barbies com sempre, o més encara. I doncs aquí el mateix, això és propaganda, no ho dubteu gens, és propaganda perquè vingui més gent de Mallorca, encara que ve un poquet disfressat.
3: I ha ficat el tema de la massificació així de forma subterrània, com he dit, bé, vinga, ens donarem un vot a favor i no serà una cosa tan pastel o tan pastís, però sí que és veritat que el que diu una Marilloca, que és ben encertat, és a dir, realment han fet això, és a dir, han posat...
4: No l'hem vist, xerrant sense veure-la, però ja m'han dit que algú m'ha donat una crítica i m'ha dit, home, molt sutilment en mallorquins, en locals, no mos deixen massa bé. És com que necessiten que venguin, el que demà salvem molt, el que tanmateix vendrà qualcú, val més que vengui qualcú a fer-ho bé. I...
3: Dóna molt lliçons de com ho hem de fer. De totes maneres, ara que xerram del producte local, hi ha un producte local dins la pel·lícula, surt doblegant servilletes darrere, que és en Toni Torrendell i en Robassó. fa fer d'estre d'aquesta pel·lícula i surt ell, no va tenir testa. Jo sé que mos va comentar un dia que va venir amb una Joana,
4: fa molt de temps que ho va explicar, això.
3: Sí, ho va explicar un dia que va venir per aquí i va dir que no li havien donat testa. Després m'ho va contar un parell d'històries de lo que va veure per allà, que els varen tenir com un poquet aparcats i això. I després ara m'ha dit, hem xerrat per WhatsApp i això, i m'ha dit que surt darrere un moment, en el minut 10, si ho vol, surt en el minut 10 i plega servilletes, fa de cambrer, o sigui que com...
2: li xerran en anglès, li demanaran una cervesa i dirà, tu adeu. Què diu aquí?
3: El tanto, dirà.
2: Però sí, el que deia jo abans, que a més de lo que deies tu, Maria, que és no, per fer un pot d'escaparat, un pot de perdó, en el final són els americans els que salven tot aquest conflicte, que pobrets se'ls necessitaven per salvar per
3: tu
2: salvar
3: creus, això és ironia, sopar, no?
2: No.
3: Ah, no?
2: Són ells els que resolen, bé, és el que diu la crítica.
4: Mira, la veurem.
2: Són els americans els que resolen aquest conflicte de l'hotel i tal.
3: Dius així, història de la pel·lícula.
2: Que gràcies a ells.
3: Gràcies als americans.
2: Pobrets nostres.
3: Millor, me passava molt des, ja pots dir, és ironia.
2: No, me referia a això.
3: En la pel·lícula, en la ficció, dius tu, no?
2: Sí.
4: No resol la pressió i serà, però per el que m'han dit.
2: El conflicte de la pel·li.
4: T'ho han dit, no l'he vist. Però que ve a dir com que el conflicte és inevitable, que vengui molta gent i que compri molt. Aquesta pressió és com inevitable, però val més que vengui qualcú a fer-ho bé, que vendrien a ser un poc ells o que venen a fer-ho un poc bé.
3: Salvadors, com sempre.
4: Perquè els locals, bueno...
3: No en tenim ni idea. És que no en tenim ni idea.
4: Però mira, la veurem... Veis-la i la veurem, i en el cine, si voleu, en parlam.
2: Sí, ja, divendres, que tenim una secció de cinema, parlarem.
4: Xerrant de producte local i de cine de divendres, Bruno, una altra recomanació per avui.
3: És per avui, exacte. Sí, sí.
2: Hi ha una estrena avui.
3: Sí, així és. Tenim s'estrena, o sigui, Faves, el primer que, si no, no ho vull dir malament, però crec que és Faves Films, pot ser, presenta aquest El món és una merda, a més és un escopollens avui a les 7. És una obra dirigida i guionitzada per na Núria i en Adrià Solivelles i està interpretada per
4: Lluc Fuster,
3: Jaume Albertí i Arnau Martorell.
4: Te falten les ueres, Jaume.
3: Sí. No, bueno, és que també això
2: és un...
3: està escrit molt petit, ara faré zoom, exacte. Arnau Martorell, Jaume Albertí i Lluc Fuster, això és avui en Escup Pollens, a les 7, els van tenir aquí divendres a Bruno, crec que els van estar... Na Joan els va entrevistar.
2: No, és un, jo, és un mig metratge que serà avui a les 7 en el club. I bé, són uns al·lots, no? que han fet una producció independent, que ells sí que salvaran Pollença, no els americans.
3: Exacte.
2: I mos conviden a tots a veure-les. Un migmetratge d'uns 30-40 minuts sobre tot ambientat a Pollença, dirigit, gravat, editat per ells.
4: Són molt joves,
2: sí,
4: eh?
2: Són molt joves.
4: Que entre 15 i 19, algo
2: sí,
4: així, tinc 15
2: així.
4: I 20.
2: I han dedicat el seu estiu a fer aquesta producció que té molt bona pinta, així que si no teniu res a fer avui a les 7 en el club la podreu veure.
4: Ja està, no mos podem aguantar avui de fer secció de cine.
2: Sí, havien de... era una curiositat, no? Així que si no l'heu vista la podeu veure i bé, ja mos direu que trobeu, però bé, almenys una pel·lícula que tracta aquest tema, no de la millor manera, no mos deixa molt bé a nosaltres, però sorprollant-se bastant, així que mirau.
4: I tu tens... Tu tens cançoneta, Bruno?
3: Bruno sempre té cançoneta.
2: Més que una cançó, hi he preparat un tràiler, si qualcú li interessa. Bé, que escolti un
3: tràiler de The Last Sunrise.
2: D'aquesta pel·lícula. Així que si vos pareix el poden posar a men com va, perquè jo tampoc he vist absolutament res.
5: Hola, ¿qué te trae por nuestro paraíso español?
6: Mi madre está cerrando un acuerdo inmobiliario.
5: ¿Pasa algo?
6: Me estoy haciendo la medicación, porque no me dejas sentir nada.
5: Cariño, es Mallorca.
7: Ey, te pienso cada una de mis noches.
8: Está feo mirar, señorita.
6: Solo estaba mirando detrás de ti. Bueno, tengo que irme.
7: Volando cuando conmigo estás.
6: Lo siento.
7: Pero por ti vuelvo a creer.
5: ¿Qué tal en la playa? Esta noche vamos a salir de fiesta. Apúntate.
9: ¡Uno, dos, tres! ¡Salud!
10: Venga, lúcete, Miss América.
11: Quiero enseñarte un sitio.
6: ¿Eres pescador?
11: Es el negocio familiar. ¿Y tú qué?
6: Mi vida es como estar en un bucle constante.
8: Este verano quería vivirlo como si fuese el último de mi vida.
11: Buena filosofía de vida.
8: Solo estaré aquí unas semanas.
11: Pues aprovechemos.
8: Que algo no dure eternamente no significa que la experiencia no valga la pena.
11: Solo nos queda disfrutar mientras podamos.
8: El chico con el que sales es un García.
12: Son dueños de los mejores muelles de la isla.
8: Y no podemos construir si no los compramos.
11: ¡Mónchate!
8: ¿Qué? ¡Pero sí!
11: ¡Vete!
8: Lo habría dado todo por un último verano como este.
2: I va bé, García, una cara de mallorquí que té aquest loc, sí, que no se l'aguanta, sí. Però en un tràiler...
4: Un paquet llatí sí que és.
2: Sí, bé.
4: No, Julián, Rosa, Julián, no
2: García, Julián García, super mallorquí, aquest home.
3: Sí, de Lloret.
2: De Lloret, sí, alegre. Sí. Però sí, surten moltes coses de Mallorca mítiques, Palma, surt Formentor, surt...
4: Tren de Solla.
2: Tren de Solla, també. I va bé, res.
4: No, no surt Mallalú, no surten... No, no surt res lleig, eh? Res.
2: Però sí, d'això que li volien comprar un mois i no vol, perquè en teoria està en contra de la massificació i tot això, però bé, la curiositat d'avui era això. I nosaltres tenim 5 minuts per fer un repàs de la llegenda, que la setmana passada estava bastant buida, però s'ha emplenat un poc, que, així que si vos pareix, anem a veure què tenim aquesta setmana.
4: Anem-hi.
2: I vos hem de comentar que és la darrera setmana d'actuacions de música al carrer, a les 8:30 cada dia. Dilluns 31 tindrem a la plaça d'Ossaglàs de Pollença Pet, Toni Sol i Marce. Dimecres tindrem a la plaça Major Jive Jam i divendres a l'Ajuntament a Aura.
4: I penseu que l'Escola de Música té oberta a partir de demà un període de matriculació per als alumnes nous. La matrícula se podrà fer presencialment a la secretaria de l'escola aquest vespre de 4 a 7 o online a jpollanque.net, la web de l'Ajuntament. Presencialment, com han dit, també hi podeu anar, si no hi serà més fàcil poder resoldre els vostres dubtes. Recordant que oferten classes d'instrument individual, en grup, dansa, sensibilització i llenguatge musical. El curs comença dia 22 de setembre.
3: I notícies que ens arriben de les entitats i l'Associació de Veïns del Parc de Pollença cerca monitors per les activitats d'esplai del curs 2026-2027. Les persones interessades podeu contactar amb Moisés al seu telèfon 679-74-96-55 o adreçar-vos directament al local de l'Associació de Veïns del Parc de Pollença situat al carrer Mestral.
2: Hem de comentar també que l'Associació de Veïns i Veïnes d'Humoi farà un sopar amb espectacle en un ranxo gran el proper dissabte 12 de setembre. Són 55 euros per persona, amb bus inclòs, i vos podeu passar a apuntar un dimecres de 7 a 8 a la caseta del parc.
4: I més coses també, perquè la tercera edat de Colònia farà aquest cap de setmana que a la Dol, Hotel Palia Puerto del Sol, és el mes d'octubre, val 145 euros per persona i vos heu d'apuntar a l'oficina de l'associació. I també tenen planejat un viatge a Galícia, del que ja també podeu fer preinscripcions i demanar més info.
3: La Fundació Dionís Bennassa posa en marxa aquesta campanya per documentar les obres del pintor que es troben en cases particulars de Pollença. Si teniu una obra de Dionís Bennassa, podeu enviar-ne una fotografia abans del 1 de setembre, abans de demà, i entrarà automàticament en el sorteig d'un val de 200 euros per gastar a Dada Pollença. Podeu contactar la Fundació, bé sigui per Instagram, per correu o WhatsApp, cercant simplement Fundació Dionís Bennassa o passar directament pel museu.
2: I tenim campanya de donació de sang. Serà dia 11 de setembre en el Centre de Salut de Pollença i dia 28 de setembre també en Humoi, de 4:30 a 9. Com sempre, heu de reservar cita a donasang.org.
4: Anem a lo que és l'agenda cultural i festiva de la setmana. Avui ho han dit, Faves Films presenta El món és una merda, dirigit i guionitzat per Núria i Adrià Solivelles, interpretat per Lluc Fuster, Jaume Albertí i Arnau Martorell. Avui en un club a les 7.
3: I ja passam a divendres, dia 4, aquesta conferència, la festa del 12 de setembre, l'invenció d'un fet, a càrrec de Gabriel Ensenyat Pujol, serà les 6 a Can Llobera.
2: I divendres 4, és un naufragi grec en una nit d'estiu a la plaça de Sant Vicenç. Començarà a les 7:30. En Kios Dionisios serà una dansa ritual a càrrec de Dàlia Tribal. Després tindrem a Tàlia l'oracle, una proposta de Tani Planells, interpretada per Joana Benrell, i a Pollença, un altre que serà a Pollença, els Mercaders, una proposta d'Eva Enríquez, interpretada per Adrián García, Ariadna García, Arnau García i Carles Planells. A les 8:15 hi haurà una conferència i taula rodona titulada I que en fem d'un passí com aquest. A càrrec de Lluís García Coll, en Pere Rullan, Sebastià Montaner i Arrels Marines, hi haurà vi i tasta la fresca a càrrec d'Helena Inglada. Necessiteu inscripció previ per a aquesta activitat. Són 10 euros i podeu reservar a tiquetip.com.
4: Dissabte hi ha la fira Connexió Cop, de 5 a 11 en els Jardins del Convent. L'entrada és gratuïta.
3: I també tenim dissabte, dia 5, aquest fi de festa de l'estiu Can Escarrinxó, serà entre les 8 i les 2:30, amb una nit de música i festa. I tu haurà Diablo con Manteca, Orbita 90, Jaume Mas and the Gardeners i DJ Fuac. L'entrada serà gratuïta i hi haurà servei de barra i menjar a càrrec de Prodis.
2: I en aquest darrers segons vos han de comentar ràpidament exposicions de l'Església del Convent, a Natureza d'Alba no Afonso, podeu veure també en un museu a la recerca de Bocaris 4.000 anys d'arqueologia a Pollença, en el Club Pollença, l'exposició de Netxesc Ensenyat, fins al 31 d'octubre, Can Llobera, la memòria gràfica du cartells de les eleccions du simulacre i a l'hotel Molins, que ha hibernat material sensible. Bon, anam a les notícies i tornam d'aquí 10 minuts per parlar a la regidora d'Hisenda Catalina Carboni.
13: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
14: Bon dia. A aquesta hora, a les 10, està previst que comenci el ple extraordinari del Consell de Menorca per debatre els canvis legals a la llei de reserva de la biosfera que permetin limitar els vehicles que entren a l'illa. I donem a conèixer quina és la darrera hora. Axel Camarasa, conta'ns, bon dia.
15: Bon dia. Doncs ara mateix contactes i negociacions a darrera hora per mirar de consensuar una proposta majoritària. L'oposició ha presentat esmenes i l'equip de govern també ha fet canvis al text que havia presentat inicialment. Els portaveus de les diferents formacions es troben hores d'ara encara reunits des de les 9 del matí per mirar d'assolir un acord. Cal recordar que el PP no té majoria al ple de Menorca i que la consellera no adscrita Maite de Medrano no s'ha mostrat mai favorable a les restriccions. Més per Menorca també sembla oposar-s'hi i només el PSOE ha dit públicament que hi ha voluntat d'acord. Si finalment es consensua un text, s'ha de remetre al Parlament per a la seva aprovació definitiva. Són els canvis legals de la llei reserva de biosfera per permetre l'aplicació de restriccions en l'entrada de vehicles a Menorca de cara, això sí, a la propera temporada.
14: Gràcies, Axel. Estarem pendents, per tant, d'aquest ple i si finalment s'arriba a un acord per consensuar un text. Anem a més qüestions. Els aeroports de les Illes tenen previst operar avui, que és el darrer dia d'agost, un total de 1.475 vols. 944 d'ells són a Palma, 378 a Eivissa, 153 a Menorca. Així acaba l'operació sortida, almenys la darrera d'aquest mes d'agost, que des de divendres ha registrat prop de 6.500 operacions als tres aeròdroms de les Balears.
16: Les tres terminals operen avui amb normalitat, ho fan amb molta afluència de gent, entre gent que marxa i els que arriben tal com han començat avui matí a Son Sant Joan.
17: Pues dura, como va a ser. Duríssima. No nos querríamos ir, claro.
18: Ella comença a la universitat la setmana que ve i jo som infermera i tens les vacances ara. I és una bona època per viatjar.
19: Demà començam a fer feina. Sí, sí. Avui és el darrer dia de vacances. S'estiu molt bé i, bueno, ha estat un estiu feixuc, de calor i de temps, però bé, a Mallorca estem fantàstics. No mos poden queixar.
14: I el Consell d'Eivissa anuncia que enguany s'han bloquejat 5.000 intents per registrar places turístiques d'oferta il·legal a les plataformes de lloguer turístic.
16: El vicepresident primer del Consell d'Eivissa, Mariano Joan, en declaracions a l'informatiu matí, explica que el perfil de l'infractor és ben variat.
20: Tenim tant residents com estrangers, com persones interposades, tenim propietaris i també tenim inquilins que subarrenden de forma il·legal.
14: I Pedro Sánchez assegura que el rei visitarà Ceuta i Melilla, però sense concretar encara dates. Així ho ha afirmat el president espanyol en una entrevista avui a la cadena SER per encetar el curs polític. Sánchez manté que, tot i la complicada situació que pateixen les ciutats autònomes per la crisi migratòria, hi ha arguments i condicions per a aquesta visita.
0: Que hi ha arguments i raons suficients perquè el jefe de l'Estat visite per fi, después de 20 años, Ceuta y Melilla. Esto es lo que he compartido. Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer. Pero también le digo...
21: ¿Cuándo se va a hacer?
0: Bueno, yo sabía que me iba a hacer esa pregunta. Cuando se den las condiciones para ello.
14: Sánchez així mateix ha descartat traslladar la península a part dels migrants que han arribat a Ceuta des de finals de juliol. Ha destacat que en els pròxims dies la ciutat ja tindrà prou capacitat per allotjar-los perquè s'hi habilitaran fins a 6.000 places d'acollida. Així arribem a les 10:04. Actualitzem i tornem amb més notícies a partir de les 11.
13: Més informació a ib3notícies.com.
22: És estiu a Radio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet. Acosta't i estiueja amb nosaltres.

L'estiu, el sopar a la fresca, la cussa que se tira a la piscina, les filles al canyís i Ràdio Pollença.

0: molt bé, nosaltres continuem aquí en directe a Ràdio Pollença, són les 10 i 11 minuts, i ja sabeu que avui, en principi, l'espai hauria d'estar destinat a Ubal de Raspam, però sí que és veritat que avui hem volgut tenir a Catalina Carbonell, que és la regidora d'Hisenda i de Contratació. Catalina, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Jaume.
0: Què tal?
1: Estic contenta de veure-te, la primera vegada.
0: Mos estrenant, jo tot ara fora de micro, sí? Mos estrenàvem ara tu i jo.
1: I a veure com mos va, espero que bé.
0: Sí, espero que sí. Si faig el que fa jo, ja m'ho hauràs de perdonar.
1: I jo t'he dit el mateix.
0: Joient, també,
1: eh? Jo t'he dit el mateix. Jo ben poc, a la ràdio no me prodic molt, sí. Afortunadament, a lo millor. I bé, espero que tot mos vagi bé.
0: M'ho anirà bé. Com saben els nostres oients, dijous passat, de matí, va haver un ple extraordinari a l'Ajuntament, on es van tratar diferents punts, però principalment hi va haver qüestions econòmiques, administratives i relacionades amb el personal municipal. El PREU va aprovar també el reconeixement extrajudicial de crèdits número i permet també reconèixer i tramitar el pagament de diverses despeses, que això després són les inversions que després pagarem. I si t'apareix, Catalina, anant per parts, que sobre si mos vols parlar un poc d'aquest punt, d'aquestes qüestions econòmiques i administratives que se van tractar en el ple de dijous.
1: Bé, nosaltres dijous varen dur l'adhesió de compte de la liquidació de 2025. Prèviament havien tingut la Comissió Especial de Comptes per tractar sobre compte general, que compte general es recull la part econòmica de tot el que ha passat durant l'exercici a totes les institucions que tenim, que en aquest cas són el propi Ajuntament i l'empresa Societat Limitada d'Enser. Llavors, duiem tot això. Un dels documents que forma part d'aquest compte general és la liquidació de l'Ajuntament, que ha d'anar al plenari per donar-se compte de com és. Aquesta adhesió de comptes va ser un poc moguda, però jo vos volia contar les bondats d'aquesta liquidació, també les no bondats d'aquesta liquidació, perquè jo crec que la informació quan se dona s'ha de donar completa i no sesgada, perquè indueix a confusió. Llavors, la liquidació de l'Ajuntament en línies generals és molt positiva, té tots els indicadors de solvència positius, els vos diré ara, però també té un incompliment de la regla de la despesa que també vos explicaré. Vosaltres sabeu que els ajuntaments tenen una sèrie de regles fiscals establertes que controlen una sèrie de magnitud de l'ajuntament per veure la bona situació de l'ajuntament o la mala situació de l'ajuntament. En aquest cas, les regles fiscals els acomplim les de solvència els acomplim totes, la regla de la despesa l'incomplim. Però jo crec que les dues coses s'han d'explicar. Les regles de la solvència positives és que tenim un romanent de tresoreria de 50 milions i mig, tenim una capacitat de finançament de quasi 7 milions, està en 6.900.000, tenim un estalvi net positiu de 9 milions, tenim un resultat econòmic patrimonial positiu de 9.700.000, tenim un resultat pressupostari ajustat positiu de 7.900.000, estan complint un límit de la regla de deute, perquè en aquest moment la corporació no necessita ni necessitarà a curt termini, això ho vull deixar molt clar, no necessitarà a curt termini endeutament, per tant, l'import d'endeutament és zero, i és zero tant per Enser com per l'Ajuntament. En conseqüència, no estem endeutats i això permet tenir una tranquil·litat per la pròpia corporació, no? I llavors tenim un període mitjà de pagament consolidat que se col·loca en 25 dies. Els ajuntaments tenen un període mitjà de pagament que com a màxim ha de ser de 30 dies. Nosaltres estem en 25, no arriba i mig. Per tant, estan pagant a no proveïdors més o manco puntualment. Jo no vull dir que n'hi hagi qualcun, això heu de tenir en compte que és una mitjana, i no vull dir que hi hagi qualcun que hagi tingut qualque objecció, ha hagut de retreçar la factura, pagar-la un poc més tard, però tot se va resolent de manera que estan complint també aquest període mitjà de pagament. Estan complint, vos he dit, la regla de l'estabilitat pressupostària, que és una regla quasi, per jo, la més important. Aquesta regla d'estabilitat pressupostària dona idea de la capacitat de finançament que té l'Ajuntament en aquest moment, i nosaltres estem en 6.900.000, pràcticament 7 milions. Per tant, té una capacitat de finançament important que dona idea de la solvència sòlida, solvència financera que té l'Ajuntament en aquest moment. Vale? També és vera que quan arribes a la regla de la despesa l'estem incomplint. L'incomplim per... Vos donaré dues xifres, perquè realment s'han de tenir en compte les dues xifres. La regla de la despesa té un càlcul que els estableix la IGAE, l'Administració General de... la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, calcula, mos fa calcular la regla de la despesa d'una determinada manera. Quan se calcula aquesta regla de la despesa, mos trobam amb un incompliment d'un milió i mig, però s'ha de matisar. Això és un incompliment brut. Aquest incompliment brut de milió i mig se rebaixa amb una regla que ha sortit dins del 2026, precisament, una normativa que ha sortit dins del 2026, establerta per un Real Decret Llei 13/2026. Aquest Real Decret Llei diu que quan se calcula la regla de la despesa i s'incompleix, s'ha de mirar quina part de l'incompliment està provocat per l'utilització de remanent de tresoreria. I doncs bé, nosaltres hem calculat això, lògicament. Aquestes obligacions reconegudes que utilitzem o que poden disminuir aquesta regla de la despesa són de 655.000 euros i, per tant, ens queda un incompliment net de 885.000 euros més o menys. I això és en el que està. Què significa l'incompliment d'una regla de la despesa? Perquè ja vos he explicat que totes les els indicadors anteriors que vos he recitat són positius i parlen de la solvència financera de l'Ajuntament. La regla de la despesa, per definir-ho ràpidament i que s'entengui, és una comparació de la despesa que s'ha fet i que se té en compte per un càlcul de la regla de la despesa durant 2025 respecte de la de 2024. L'Estat, com a conseqüència de les regles d'Europa i de les regles fiscals que se van tornar a activar a l'any 24, o sigui, els anys anteriors de l'any 20 a l'any 24 no hi havia regles fiscals, l'any 24 se van tornar a activar.
0: Això a nivell europeu, me dius,
1: A nivell... Això a nivell europeu.
0: A nivell europeu.
1: O sigui, s'aplica a tots els països d'Europa, Espanya entre ells. Clar, cada país té la seva pròpia idiosincràsia, no?
0: Sí.
1: Però la norma general ve d'Europa. I això va néixer per contenció de la despesa. Hi havia un moment que les administracions s'havien com a desbordades i, per tant, se varen establir aquestes tres regles. La regla de la despesa, el que te compara, t'anava dient, és la despesa que hi ha hagut durant 2025 comparada a la de 2024. Només despesa, no ingressos. La regla de la despesa només compara despeses.
0: Sí, fa comparativa en l'exercici actual en l'anterior.
1: En l'anterior. I ho fa en base a una taxa de referència que se fixa cada any. Aquesta taxa de referència per al 2025 era d'un 3,2%. Han superat aquest 3,2% amb 885.000 euros que s'ha de revertir. No? Com se reverteix aquesta regla de la despesa per tornar en un camí que te marca Europa i Espanya? Se reverteix fent un pla econòmic o financer. Aquest pla econòmic o financer ha de detectar quines són les mancances per les que no s'ha complit la regla de la despesa i intentar controlar-ho. A vegades aquest pla econòmic o financer, depenent de com és l'import que has de recuperar, és un pla econòmic o financer complex i a vegades és senzill. El que hauran de posar en marxa és un control i seguiment més rigorós de les despeses que se fan. Perquè per l'exercici 2026 han de tornar a comparar a les despeses de 2025 i, per tant, no s'ha de superar la taxa que hi ha recollida. La taxa per 2026 és un pot superior, se col·loca en un 4,5%, però també has de veure com es va. No? Llavors, l'idea de la despesa, de recuperar aquesta despesa, és un poc això. Què tenim amb aquesta regla de la despesa? La regla de la despesa s'arregla, com us he dit, amb un pla econòmic o financer en el que estan treballant i que s'hauran de prendre una sèrie de mesures per poder-la recuperar. Però un pla econòmic o financer no és un pla d'ajust. En aquest article que va publicar el PP l'altre dia feia referència en el títol, feia referència a un pla d'ajust.
0: Ara estem que t'he de veure. Suposo que te refereixes en aquesta publicació que vareu fer, que m'has dit que varen fer just després quan vareu sortir del pla, que és el portaveu de regidor de PP, que és en David Alonso, que va fer pel paper de Pollença, denuncia el descontrol de la despesa municipal i la falta de transparència a l'equip de govern. Diu, la liquidació pressupostària del 2025 confirma un incompliment de la regla de la despesa de 1,5 milions en una situació, suposo que ara te fa referència en això, no es verà.
1: Sí, vale. Exactament.
0: I tu dius que aquesta compensació de la despesa que s'ha de mirar amb un any per més. Te deixo continuar, i d'aire cas, sí. Un poc estàs millor, estàs més
1: sí,
0: tranquil.
1: Millor. Ah, bueno, el que han de recuperar és aquesta regla, l'han de reconduir i han d'elaborar un pla econòmic o financer que l'estem estudiant per fer-lo, però no un pla d'ajust. Aquest article parla d'un pla d'ajust. Un pla d'ajust, que també existeix, però no és equivalent en un pla econòmic o financer. Són dos instruments distints.
0: Quina diferència hi ha entre un i l'altre?
1: Un pla econòmic o financer neix de la pròpia legislació de l'estabilitat pressupostària per recuperar regles incomplides. Un pla d'ajust és un pla per fer front a una crisi financera severa, una crisi d'endeutament bastant més rigorosa que la que tenim nosaltres. Per tant, nosaltres no hem de fer un pla d'ajust, hem de fer un pla econòmic o financer, perquè tots els indicadors que vos he dit de solvència financera són positius. En conseqüència, el que hem de recuperar és una regla fiscal, que és la regla de la despesa, que estem incomplint en aquest moment amb 885.000 euros. Vull dir aquesta quantitat perquè l'article també parla d'un incompliment d'un milió i mig. No, un milió i mig és el càlcul brut de la regla de la despesa, el càlcul net de la regla de la despesa i, per tant, l'incompliment. I, per tant, l'import que s'hauria de recuperar són 885.000 euros. Ho vull deixar clar perquè pues, és important. Ha sortit aquesta normativa que bordeia que ens permet fer aquest... tenir en compte una sèrie de despeses que s'han fet a l'Ajuntament i que han fet encàrrec en un remanent de tresoreria. Per tant, tot això, tant el pla econòmic o financer que ja està previst a la llei com el descompte d'aquestes obligacions reconegudes, tot això està previst a la llei. No és que ens haguem inventat res nou, sinó que senzillament hem aplicat el que l'Estat ens deixa aplicar quan hi ha aquests casos d'incompliment de qualque regla. Efectivament, no hem incomplit la regla de l'estabilitat pressupostària, ja us comentava aquesta regla, per jo és més important, perquè la regla de l'estabilitat pressupostària compara despeses amb ingressos. Els ingressos han estat més que suficient per fer front a les despeses. No obstant això, i encara que tenia un més marge per fer despeses, no la pot fer perquè la regla de la despesa t'impedeix passar d'aquell límit que s'estableix. No sé si m'he explicat.
0: No hi ha bon control de despeses, perquè aquesta llei, precisament tu has dit que estava feta precisament per controlar les despeses que fan les administracions.
1: De totes maneres, jo vull deixar clar també, perquè és una de les altres coses que posava l'article del PP, és que això no és cap forat a l'Ajuntament. Els ho posaven com un forat d'un milió i mig. Això no és cap forat a l'Ajuntament. En principi no ens hauríem d'endeutar per això, no ho necessitem. Els ingressos han estat més que suficients per fer front a les despeses que l'Ajuntament tenia pressupostat. I aquests ingressos que... fa un parell de setmanes vàrem aprovar també el pressupost de 2026, també el PP va demanar que el pressupost se baixés en 3 milions. 3 milions és impossible baixar-los perquè s'han de fer front a tots els serveis que tenim en marxa. Jo crec que és molt important que tot i que mos passant de 885.000 euros, els serveis públics que arriben a la ciutadania se puguin prestar. I tenim uns ingressos suficients i que han estat executats amb un 95% de lo que teníem pressupostat. Per tant, és una execució molt alta. Teníem un pressupost de quasi 30 milions i hem executat els ingressos per aquest 95% caduc. Que dic, les despeses s'han executat amb un 75% del pressupost que duien per 2025. Però les despeses també se calculen d'una determinada manera per l'execució, que són les factures. Però si ja som de parlar de la despesa compromesa, que és tot allò que tenim adjudicat, mos col·loquem amb un 89,5% d'execució. Per tant, jo trobo que els números són bons, molt positius, tota la part de solvència financera, insisteix, perquè l'article d'UPP parla de vulnerabilitat financera i jo crec que això no és just. UPP s'ha quedat en la xifra... en fi, bruta, un milió i mig, però tenint en compte que ja ho descompte i que la xifra total que s'ha de revertir són 885.000 euros.
0: I doncs, si t'assembla, ja que jo que ja he contestat, i de més has contestat, has començat, i jo com que ja per la temàtica que anaves dient, ja m'he imaginat que anava per aquí i ja... i ja
1: sí, és que ho dic perquè... aquesta darrera frase que t'he dit la t'he dit en el sentit que troc que quan un partit que forma part d'un ajuntament fa aquest tipus de declaracions els ha de fer completes, no ha de fer unes declaracions sesgades, jo crec que ha de fer les declaracions completes, igual que nosaltres, de lo positiu i lo negatiu. Aquí no hi ha cap manca de transparència, no hi ha opacitat de lo que s'ha

0: 2008/26, que crec que ja n'has parlat un poc, però bé, que permet reconèixer i tramitar el pagament de diverses despeses i factures que requereixen de què procediment.
1: Sí, quasi cada ple duim un reconeixement extrajudicial de crèdit. Jo me sap greu perquè no és la tramitació ordinària de les factures habitual que té l'Ajuntament, és un procediment extraordinari que el que fa és aprovar factures que s'han aplicades l'any anterior. O sigui, els apaguem dins enguany, però que són factures que corresponen a l'any anterior.
0: De proveïdor, són això, no?
1: De proveïdor.
0: Això és allò que comentaves tu, que a vegades hi havia incidències i que havíeu d'ajustar el pagament.
1: És això que te comentava, que tenim aquest 30 dies com a màxim per poder pagar, i nosaltres estem en 25, no arriba a mi, 25-40, una cosa així. A dins un 26 també estan complint aquest període mitjà de pagament. I precisament, també volia afegir que precisament perquè complim aquest període mitjà de pagament, complim la regla de la resta de regles fiscals i tenint romanent de tresoreria positiu, és quan hem pogut fer aquest ajust que vos comentava de les obligacions reconegudes que anaven en càrrec. Si no haguéssim complit això i no haguéssim tingut una liquidació de l'any 24 complint tot, no haguéssim pogut aplicar aquesta minoració de la regla, de l'incompliment de la regla de la despesa. Vull deixar constància perquè, clar, no és una cosa que s'hagi donat enguany. L'any passat, quan varen tancar, l'any passat l'altre, el 24, quan varen tancar l'exercici, el varen tancar en totes el compliment de tot el de magnituds que se paren calcular.
0: Més coses, i de, mira, també en matèria de personal s'ha aprovat, i perdona, que me n'he votat un, sí, en matèria de personal s'ha aprovat l'aixecament d'una objecció suspensiva relacionada a les gratificacions a funcionaris. 9 vots a favor del PSOE i també 6 abstencions de PP, Unió, Mollera, Pollença i tot per Pollença. Si me'l vol parlar un poquet d'aquesta...
1: Sí, mira, aquesta aprovació, aquesta objecció s'aixecava per 665 euros que s'han pagat fora de lo que és la partida que tenim assignada a un determinat programa per pagar les hores extres, per entendre molt ràpid. Vale? Aquesta despesa en concret correspon a dues persones, una d'intervenció i l'altra de secretaria, que han col·laborat amb altres àrees per fer un treball que aquestes dues àrees no podien acabar. Per tant, aquesta gent, el que ha fet, aquest treballador, el que han fet ha estat ajudar una altra àrea a fer una determinada feina. Per això de la col·laboració entre àrees i, en fi, i que l'Ajuntament rutlli com ha de rutllar. Què passa? Que aquestes dues persones cobren d'un programa distint. El programa és, correspon a una àrea, equivalent a una àrea, cobren d'una àrea distinta de la que
0: perteneixen,
1: de la que han ajudat.
0: Ah, d'acord.
1: I aquestes àrees en les que han ajudat, quan la persona que ha ajudat cobra la nòmina, no se pot repercutir a l'àrea que ha ajudat. Continua cobrant dins
0: l'àrea que pertany.
1: Per tant, què passa amb això? Passa que l'àrea que pertany a lo millor no ha previst que se facin hores extres, perquè en el principi del pressupost, quan se va elaborar el pressupost, no hi havia aquesta condició per tenir-la en compte, vull dir. Llavors, ha sorgit, han hagut d'anar a fer hores extres a una altra àrea, cobren dins la mateixa àrea i s'estan passant de lo que teníem previst. En conseqüència, això és una objecció que se posa des d'intervenció, perquè és una cosa que ha de ser la que hi ha en el pressupost, i s'ha de dur a plenari per aixecar-la. Això és difícil de planificar, perquè tu no saps el teu personal, que ha d'àrea, el seu personal, si farà o no farà hores extres per una altra àrea.
0: Clar.
1: Tenim un cas, que és el de la policia, que aquest sí que potser

0: s'haurà d'estudiar perquè tenen una manca de personal estructural i en conseqüència estan fent moltes hores. Penseu que hi ha molt d'events, que hi ha moltes activitats, la policia es presenta a totes aquestes activitats i és possible que s'hagi de modificar la quantitat que en el pressupost se destina a les hores extres de la policia. Això és possible, però la resta correspon a aquest cas que vos he dit, que era el que duiem en aquest plenari, i que...
1: I són casos molt puntuals.
0: És mal de planificar, sí.
1: És mal de planificar, i suposo que això també són el que tu dius, és gent que s'ofereix puntualment per anar a ajudar a una àrea que no és la seva, si sigui així, no?
0: Sí.
1: Molt bé, i de, també per, mira, un altre punt que també aquest es va aprovar per unanimitat sobre les bases reguladores per la concessió de subvencions destinades a afavorir el consum al petit comerç del
0: sí.
1: municipi, una cosa bastant important.
0: Sí.
1: Nosaltres d'aquí els promocionem, però vosaltres també.
0: Molts parell que és bastant important, s'ha d'ajudar en el petit comerç, és la intenció que hi ha amb aquestes bases. Són una sèrie de bonus que s'estableixen perquè la gent pugui fer despesa en un petit comerç. Sortiran un poc abans de la fira perquè la gent ja pugui aprofitar i el comerç estigui i també. És un poc fomentar que els comerços tinguin obert tot l'any. Per això també se fan les dades que se fa, o sigui que els comerços que ja han tancat pues no podrien entrar en aquest bonus i estàs ajudant a aliviar un poc la tensió en el petit comerç que té obert tot l'any.
1: Uh-huh. Ara estava mirant els altres punts, però aquí n'hi ha un que no crec que bé, si vols que el te faci, però és aquest pla, aquest contracte de la residència social de Sant Domingo, el pla va aprovar per unanimitat de resolució d'una discapància relacionada amb el contracte de servei professional d'infermeria i fisioteràpia, o sigui, ja no és la teva branca. No,
0: sí, sí que la meva branca.
1: Ah, la teva branca també. Ja,
0: sí que la meva branca, perquè està en un moment de contratació.
1: De contratació, per tant,
0: és sí, veure que l'aplicació no té res a veure amb la meva àrea, i les bondats i els beneficis d'aquest contracte aniran cap a la residència. Jo estic molt contenta de ser en aquest punt. Ha costat un poc arribar-hi, però el vos coment. Aquest contracte de prestació de serveis és perquè en aquest moment la residència té una prestació de servei que no està degudament contratada. Llavors, com que no està degudament contratada, els serveis mos costen molt. En la redacció i la licitació d'aquest contracte esperant rebaixar aquests serveis sense aquest cost, sense minorar la qualitat que tenen els assistits, que això és el més important, no? Però la competència, per què s'ha de plenar això? Perquè la competència d'una residència no és pròpia d'un ajuntament. És una competència que s'anomena impròpia. I per què s'anomena impròpia? Perquè l'està executant l'Ajuntament. L'Ajuntament és la que posa UDOBES, manté aquests serveis, manté la residència, dona qualitat de vida a nos assistits i ho està fent l'Ajuntament. Quan això hauria de fer una altra administració. En aquest cas, l'administració que hauria de donar cobertura en aquesta residència és l'IMAS.
1: Ah.
0: L'IMAS és la que té la competència pròpiament, l'Ajuntament no. Un ajuntament no pot pagar el cost d'una despesa que no sigui seva. I, en conseqüència, l'interventor ha de posar l'objecció, perquè la residència, la competència, com he dit, no és nostra. Per tant, l'interventor ha de posar l'objecció. I aquesta objecció l'aixeca el plenari. D'això que hi hagi aquest tema en el plenari. S'ha aixecat aquesta objecció i ara se continuarà l'expedient de contratació, però la competència per contratar això és de la Junta de Govern, no tornaran al plenari. El plenari l'únic que ha fet és que, com que en el seu moment va declarar la competència impròpia, nosaltres no ens interessa recuperar aquesta competència i, en conseqüència, va a plenari l'aixecament de l'objecció.
1: Uh-huh.
0: També he de dir per ser transparents. També he de dir que fa un parell d'anys, crec que enguany serà el segon, si no m'equivoc, l'IMAS, com que no pot fer recollir totes les residències de Mallorca, perquè això encara no ho té estudiat, ho volen fer.
1: Un poc, també, sí.
0: Ho han de tenir molt ben planificat, perquè és difícil de dur i no pot repercutir en els residents. Vull dir, això ho han de tenir molt estudiat, sabeu que encara no l'hi tenen. La residència de Pollença anava la primera per assumir-la a l'IMAS, però hi ha hagut circumstàncies, no coneixen molt bé les circumstàncies, ho van estar parlant amb ells, amb l'IMAS i els responsables polítics de l'IMAS. S'ha recollit en primer lloc la residència de Muro.
1: Uh-huh.
0: Bueno, res a dir. Però el que han fet ha estat, l'any passat me'n varen donar més o manco una quantitat per ajudar-nos en el dèficit de la residència. El dèficit de la residència se col·loquen d'haver 800.000 euros. Per tant, l'any passat me'n varen donar 460.000, més o manco.
1: Perquè el CIMAR vos ajuda en qualque cosa, és a dir,
0: amb això. I enguany han tornat a passar el dèficit, ens han dit que intentaran pujar la quantitat, no a nosaltres, a totes les residències que estem en aquestes mateixes circumstàncies, sí. Perquè mantenir la qualitat de vida en la inflació que tens, vull dir que tots els preus pugen, que t'has d'adaptar tot i has de continuar donant el mateix servei. Per tant, el que estan fent és estudiar, han presentat una altra vegada la sol·licitud, estudiar la manera de que ens ho puguin pujar. Veurem si ho aconseguim o no. Però aquest punt en concret era això.
1: Uh-huh. I si idea es torna a dir en el final, o sigui, a la llarga, a llarg plaç, es torna a dir la competència, com has dit tu, que és impròpia, per la part de l'Ajuntament, torna a dir a l'IMAS?
0: Sí.
1: Sí.
0: L'IMAS, en principi, el que fa un parell d'any que explica, però ja sap que les coses de l'administració de vegades són lentes i tarda d'adaptar els seus ritmes.
1: Uh-huh.
0: L'IMAS el que va proposar en principi era assumir totes aquestes residències. Jo crec que és una empresa difícil i, bueno, estan en ello, així com poden.
1: Així com poden. I d'ahir més coses, mira, també vareu parlar en matèria de personal, s'ha aprovat l'aixecament d'una objecció suspensiva relacionada amb gratificacions i funcionaris, se va aprovar en 9 vots a favor de...
0: Però aquesta, la que t'he comentat abans...
1: Ja l'hem comentada, ja l'hem votada. Perdona, és que vaig un poc de
0: dalt a baix. Vas de dalt a baix, així com va bé. No, és aquesta que t'he comentada de que hi ha una gent que està fent hores per una altra.
1: Aquesta aposta, com que després me n'he anat a les segones, aposta ara i l'he tornada a repetir.
0: Sí.
1: Cap problema ni on seguim. Un altre dels punts ha estat aquesta, sí, crec que no ho t'he dit, la revisió de l'ofici d'acord plenari perquè va establir el plus d'un de responsable del mercat.
0: Sí. Fa un temps vàrem aprovar continuar donant un complement perquè el responsable d'un mercat d'un moll se va jubilar.
1: Uh-huh.
0: I ho va agafar el responsable d'un mercat de Pollença en vista de que tenia ja l'experiència, sabia tot com anava i se va acordar per plenari donar-li aquest plus que ja se donava a un treballador anterior. Han tingut problemes en el Tribunal de Comptes, perquè nosaltres tenim recollit, i així és, que aquest complement només se pot donar per mitjan, i a aquesta persona se li ha donat perquè està fent feina més de mitjan. En conseqüència, el Tribunal de Comptes ens ha posat problemes i aquesta persona va demanar deixar de cobrar això, aquest complement. Com que aquest complement estava concedit per un plenari, s'ha hagut de revertir la concessió també a través d'un plenari, o sigui, l'òrgan que concedeix l'òrgan que ho revoca. I, per tant, com que ell va demanar no cobrar-ho per por que el Tribunal de Comptes li demani tornar la quantitat, ja no va voler cobrar més quantitat i en conseqüència ha demanat no cobrar-ho i la decisió, igual que l'aprovació, l'ha de prendre el plenari.
1: Clar. Hi ha més coses, però ja m'has dit que poca cosa en sabies. Ja que de la policia local, que abans s'ha aprovat també per unanimitat l'inici de l'expedient per concedir la Creu de Mèrit al policia amb distintiu verd, en Pep Ripoll, en aquest cas. Sí. Després també es va aprovar per unanimitat el dictamen per concedir el diploma de jubilació a tres membres sí. de la policia local de Pollans, que són Joan Ferrer, en Esteve Cifre i en Pablo Sánchez, en reconeixement de la seva trajectòria professional.
0: Vaja, això és una cosa que m'encanta.
1: Ah, bé,
0: perquè això sí que no... no mira, va ser per unanimitat la votació
1: sí,
0: i s'ha de donar les gràcies a en Pep Ripoll. En Pep Ripoll té aquesta distinció verda. Jo crec que en Pep se li han de reconèixer tots els seus mèrits. És una persona que sempre hi és, sempre la trobes, col·laborador.
1: Molt important, això.
0: I troc que és molt important que se reconegui. Per tant, l'enhorabona en Pep Ripoll des d'aquí i l'enhorabona en els jubilats. Perquè també està molt bé anar-te'n amb un somriure a la cara i que te reconeguin.
1: No costa res, a més.
0: No. I que te donin aquest diploma de reconeixement de tota la feina que has feta els anys que has estat allà. Així que l'enhorabona a tots tres i sí que és una cosa agradable i que val la pena votar per unanimitat perquè la gent se senti recolzada.
1: Bé, que després finalment també vau incluir el pressupost municipal de 2025, me posa aquí. Pressupost que ja és el que no. Jo crec que això és una errada, segurament. I d'arres, si vols afegir qualsevol cosa més, m'has dit que vulguis pagar de subvencions o ja n'has pagat? És tot allà que...
0: No, jo el que volia comentar era que aquesta legislatura han tingut molta despesa, xerrant de la regla de la despesa i d'aquestes coses.
1: Perdona, t'he dit subvencions i inversions.
0: Sí,
1: eh?
0: Oients,
1: tentes. Perdoneu, però bé.
0: Tentes.
1: La terminologia a vegades molt balla.
0: Sí, la terminologia de la part econòmica és complicada. A vegades aquest argot que tenim, que de vegades no sap ni de què parles. Però bueno. Jo el que volia comentar era que hem fet una sèrie d'inversions, que estem contents amb aquestes inversions, tot que mos han duit una mica de capoll, però bé, i que són, com tots sabeu, el Capitol, que ha estat una obra d'aquestes faraòniques i que encara no s'ha acabat, està previst que acabi a final d'any. Han fet l'escoleta, que enguany ja inaugurarà el curs, i estan molt contents, ha quedat molt guapa, tota la gent que farà feina allà està molt content de com han quedat les instal·lacions i tot. És veritat que els arbres han de créixer, hi ha una sèrie encara de coses, però bueno, que a poc quedarà tot arreglat i un nins enguany ja començaran. Crec que hi ha matriculats una seixantena de nins, hi ha places fins a 74 i bueno, l'han d'entregar a la comunitat autònoma perquè la gestió de l'escoleta se farà directament des de la conselleria. Les escoletes noves els agafa directament la conselleria d'educació. Sí. Llavors també volia dir que hem fet inversions en un moll, en un camp de futbol d'un moll. Hem fet una sèrie d'intervencions que eren necessàries per als jugadors. Els jugadors ens han comentat que estan contents i també s'han fet totes aquestes coses i llavors és a la piscina del moll que també s'ha fet una intervenció important que també ha duit molt de mal de cap, però bueno, no, al final han guanyat en seguretat. Ara veure que vàrem haver de suspendre el curset, però és que no em va quedar d'altre, perquè la seguretat que faria la piscina feia patir en els tècnics d'urbanisme. I per tant, tot això són inversions que hem anat fent i que han incrementat la despesa, però pensant que val la pena que s'hagi donat al poble i que aquests serveis hagin millorat.
1: De tota manera, gràcies a la llei de despesa que mos has fet tantes, que mos has dit que feis aquest pla econòmic, intentareu a millor minvar un poc aquesta despesa, que és l'idea, diguéssim, supos que exercici darrere exercici.
0: El que haurem de fer és d'un control més exhaustiu, en el sentit de que haurem de fer... Ara, nosaltres feim, però perquè estem obligats, feim o càlculs, enviem informació al Ministeri cada trimestre. El trimestre està perfectament enterat de com anem a l'Ajuntament. Això és una cosa obligatòria, ho hem de fer tots. Per tant, el Ministeri coneix perfectament les xifres d'Espanya, no les nostres, les d'Espanya. I això serà una cosa més. O sigui, nosaltres haurem de rendir comptes del seguiment d'aquest pla econòmic o financer a les informacions trimestral que enviem.
1: Això és el que jo m'hauria apuntar darrere ara, aquest pla econòmic financer, que és el que m'havia quedat un poc ballant.
0: Sí.
1: I crec que hem parlat de tot, no sé, dels punts principals del pla n'han xerrat, de les inversions que automàtica també hem volgut xerrar,
0: sí.
1: Crec que han contestat en el portaveu del PP,
0: bueno, haver intentat, sí, sí, sí.
1: I
0: jo vull que quedi clar que l'Ajuntament no s'haurà d'endeutar, ni té cap insolvència financera greu, ni haurà de fer cap pla d'ajust. Les eines que preveu la normativa de l'estabilitat pressupostària, perdoneu, crec que per on reconduir el tema.
1: I va Catalina Carbonell, regidor d'Hisenda i Contratació. Si vols afegir qualque cosa més, encara hi som?
0: No, està bé, crec que ja he dit moltes coses, són conceptes mal
1: sí,
0: de
1: vegades mal
0: d'explicar i mal de digerir.
1: Aquesta dialèctica a vegades econòmica no és fàcil d'entendre.
0: L'únic que vull és que quedi clar que l'Ajuntament de Pollença amb aquestes magnituds positives no té cap insolvència financera i que sí que hem incomplit la regla de la despesa, però jo trobo que una única regla no ha de tombar tota la resta de la feina que ha fet l'equip de govern de l'Ajuntament.
1: Uh-huh. Idé, moltes gràcies per ser aquí.
0: Gràcies a tu, Jaume, per fer-m'ho fàcil.
1: Crec que m'ho ha anat bé.
0: Sí.
1: No? Sí. No, jo, mira que no me n'he adonat que no en tenies d'aigua. I normalment el primer
0: no
1: quan tens un convidat per la porta sempre
0: no passa
1: dic
0: res.
1: I de res, moltes gràcies per ser aquí, per explicar-m'ho tan bé i fer-ho tan proper.
0: Bueno, espero que hagi estat assequible l'explicació.
1: Sí, exacte, i si no, que mos comuniquin i nosaltres els autorarem a aclarir les vegades que faci falta.
0: Molt bé.
1: Catalina, que tinguis bon dia i bona setmana, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, Jaume.
1: Nosaltres
0: gràcies
1: oients,
0: per l'ajuda.
1: Gràcies a tu.
0: Vinga.
1: Nosaltres continuem oients d'aquí una estona en directe. Gràcies, fins ara.
2: És estiu a Radio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet. Acosta't i estiueja amb nosaltres.

0: Bon dia. Finalment a Menorca, PP i PSOE es donen 48 hores més per consensuar els canvis legals a la llei reserva de la biosfera per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. És la darrera que ens arriba des de Menorca. Anem a ampliar aquesta informació amb Axel Camarasa. Bon dia.
1: Bon dia. El ple extraordinari que havia de celebrar-se avui a les 10 del matí s'ha posposat fins a dimecres. Una decisió per mirar de guanyar temps per acostar posicions i acordar un text majoritari a Menorca per ser remesa al Parlament, que l'haurà de validar de manera definitiva. Els portaveus de les diferents formacions s'han reunit a primera hora per mirar d'arribar a un acord, atès que el PP, recordem, és minoria al Consell Insular. La consellera no adscrita, Maite de Medrano, no s'ha mostrat mai favorable a aplicar restriccions en l'entrada de vehicles. Més per Menorca també sembla oposar-s'hi, i només el PSOE ha dit públicament que hi ha voluntat d'acord. Són, de fet, els socialistes qui ha sol·licitat aquest ajornament de la sessió plenària. Sentim el portaveu del Partit Popular, és Joan Pons Torres.
2: I, evidentment, després d'haver fet una reunió on hem analitzat i hem debatut aquestes esmenes que es van presentar per part del grup socialista, en acabar la reunió, el grup socialista ens ha demanat si podíem fer esplor un altre dia, per tenir més temps per decidir el seu vot. Nosaltres ho hem respectat i per tant, l'esplor no serà avui, serà un altre dia, d'acord amb aquesta petició.
1: La nova data fixada per a la celebració del ple serà aquest dimecres a les 10 del matí.
0: Gràcies, Axel. I des de la darrera hora que ens arriba en aquest cas de Menorca, ja sabeu que s'ha posposat aquest ple extraordinari que s'havia de celebrar avui per avançar en el text per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Com deia el nostre company de Menorca, serà finalment dimecres. I anem amb més qüestions. Terra Ferida demana la prohibició definitiva de noves piscines a Mallorca després d'un informe en el qual destaca que en els darrers 9 anys s'han construït prop d'11.000 a l'illa. L'entitat denuncia que aquests elements suposen un gran impacte ambiental, també impliquen increments de preu de l'habitatge i afavoreixen el lloguer turístic.
3: A través de fotografies aèries, Terra Ferida ha documentat que en total, els darrers 9 anys, en una dècada, s'han construït a Mallorca 10.680 piscines, un 30% de les quals en sòl rústic. L'entitat destaca que moltes d'elles es fan acompanyades de grans superfícies de gespa, fet que incrementa el consum d'aigua. En concret, cada hectàrea de gespa necessita uns 8.000 metres cúbics cada any. Escoltam Mateu Vic, membre de Terra Ferida.
4: Com s'atura, senzillament deixant de demanar llicències per piscines. Això s'ha fet a Menorca, no per dir que és a Mahó, que s'ha provat més a Mahó, i això s'ha passat a qualsevol poble de Mallorca. A Menorca també van prohibir noves construccions en rústic. En aquest sentit, Menorca mos du bastant d'avantatge. S'ha de prendre mesures de pal·liatives ja, perquè ja no són preventives en aquesta alçada, per si evidentment que no s'ha de construir ni una piscina més a Menorca, molt menys un sol rústic.
0: I un apunt més, perquè una nova barca eleva 89 els migrants interceptats a Formentera les darreres hores. La darrera embarcació s'ha detectat a l'illa aquest mateix matí, segons ha informat la delegació del govern a les Balears.
3: La nau amb 13 persones d'origen magrebí a bord ha estat localitzada poc després de les 7:30 al Pilar de la Mola en un dispositiu en el qual han participat agents de la Guàrdia Civil de Formentera.
0: I un apunt més, perquè el govern reprèn demà les excavacions del cinclè pla de fosses a Son Servera. Els treballs tornen demà al cementeri municipal. S'ampliaran també a diferents finques privades del municipi per continuar avançant en la localització, exhumació i identificació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil. I d'així arribem a les 11:04. Actualitzem més notícies a partir de les 12.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Tens una obra de Dionís Bennassa a casa? Ajuda a la Fundació a documentar el seu arxiu. Envia'ns una foto de l'obra abans de dia 1 de setembre i entraràs automàticament al sorteig d'un val de 200 euros per gastar a Dada Pollença. Més informació al correu electrònic info@fdionis.org, al WhatsApp del 971-530997 o a Instagram de la Fundació Dionís Bennassa.
1: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: I de nosaltres seguim en directe. Vos hem de parlar d'una proposta que s'adurà a terme a Can Escarrinxo aquest proper dissabte 5 de setembre, que ja serà dins setembre aquest proper dissabte, com passa de ràpid l'estiu. I com passa de ràpid l'estiu, s'ha de fer una festa de fi d'estiu que serà a Can Escarrinxo, per concloure un poc en tot aquest cicle de música que ha hagut a Pollença, com heu vist música al carrer, actuacions musicals i de tot. Serà una nit de música i festa important, serà amb entrada gratuïta. I per parlar de tot això, duit en Jaume Cerdà perquè ens expliqui un poquet el que tindrem en aquesta jornada, i a més també a la seva secretària que sap qualque cosa de tot això, que és Nora. Molt bones a tots dos, com esteu?
1: Bon dia, Joan, moltes gràcies per convidar aquí a Ràdio Pollença.
0: Com estàs, Nora?
2: Bé.
0: Estàs bé? Idò, bé, hem vengut amb convidada. S'acaben ja, s'acaba ja aquest estiu, les vacances, abans m'ho deies, Lolo, que ja comença
1: a tornar a escola i molta, canviar una mica de cicle, però bueno, abans fer una mica de festa sempre bé.
0: Tu quan comença l'escola, Nora?
2: Dia 10 de setembre.
0: Dia 10, tu encara tens un poc de vacances. Idò, tindrem fi d'estiu, que com comentaves abans és un poc per tancar tot aquest cicle de música, no?, que heu fet des de l'Associació de Músics a Pollença, no?
1: Sí, durant l'estiu, com molt de pollencins han pogut disfrutar, ja de dimarts hem estat fent música allà a Can Escarrinxo, que la veritat és un cicle que ha funcionat molt bé i musicalment crec que cada any ha estat molt positiu, perquè a part de grups també de l'associació, que evidentment som grups que ho gestionam, que ho generam i que ho fa impossible, no només la gent de la Junta, sinó tots els músics que participen. A part d'això, pues, també hem tingut grups de fora que han vengut i que ens ajuden a enriquir-nos culturalment i a fer una mica de simbiosi i de feedback, no?, entre pobles i entre músics. I per tancar això, ja fa un parell d'anys, que el primer cap de setmana de setembre, muntam una festeta una mica més llarga, perquè el dimarts de Can Escarrinxo sempre són de 8 a 12, que és dissabte serà de 8 a 2 i mitja, i fem un concert una mica més llarg per celebrar una mica aquest final d'estiu. I encara que és vera que no acaba tota la música que fem a l'Associació de Músics, perquè la música de carrer la tenim fins final de setembre omplint les places, i després a final de setembre també a Sant Vicent tancant les festes bueno, les festes o un cicle que es fa de Sant Vicenç. Tindrem la Padawan Big Band, que és una big band de nins i nines de tota Mallorca.
0: Després, parlant d'aquesta Padawan Big Band, ara ho teniu, Dragut Fest fa un parell de setmanes, i va anar molt bé també, i amb aquest fi d'estiu, com bé diu, posaran fi d'estiu. I quan serà això, Nora? Tu saps, no?
2: Sí, a les 8.
0: A les 8, quin dia?
2: Dia
0: 5. Dia 5 de setembre, a les 8. I quant de temps durarà? Tu saps?
2: No.
0: No saps? Però ton pare ho sap.
1: Durarà fins que tinguem forces.
0: Fins que tingueu forces. Sí. Fins a les 2:30 heu dit, però bé, fins que tingueu forces, com bé dic.
1: Sí, bueno, intentant sempre respectar molt bé els horaris també, perquè és vera que malament Can Escarrinxo això sigui un lloc que està una mica aïllat del poble, si és veritat que també he veïnat sempre per tot, i també mantenir aquesta simbiosi de poder fer música i que se pugui viure i conviure entre tots és molt important. Així que de 8 a 2:30 serà això.
0: Hi haurà música en directe, també hi haurà DJs, serà amb entrada gratuïta, però abans de parlar d'un músics que venen, el servei de barra i menjar anirà a càrrec de qui anirà, Nora?
2: T'estic fent un
0: examen. De Prodis. Molt bé.
1: De Prodis, exactament, que també ens han estat acompanyant tot l'estiu. D'aquí també donant-li les gràcies per la feina que fan, que no només a Can Escarrinxo, sinó a Can Escarrinxo és un lloc que evidentment serveix per generar una mica de fons per tota aquesta feina tan guapa que fan per un poble.
0: És entrada gratuïta, això ho han dit, però bé, heu de comprar qualque beguda, qualque... Hi haurà menjar, hi haurà food truck...
1: Què fan allà, de Prodis?
2: Els diners que els donem, els diners que tenen discapacitats.
1: Molt bé, i què fan per menjar?
2: Perrito caliente i hamburguesa.
0: Toma, no, això sí que s'ho sap, eh? Això sí que s'ho sap.
1: Això sí que s'ho sap perquè tu tot l'estiu menjant-ne.
0: I va bé, tindrem aquesta fi d'estiu, aquesta festival, però se pot dir...
1: Sí, és un petit festival, obrirà el vespre en Llorenç Mas, el seu nom artístic és DJ Fuaca, i farà una sessió molt guapa perquè posa música directament en vinils, autèntic dels anys 60 i 70, i posarà molt música clàssic de la salsa i música llatina, música molt amable per començar el vespre, mentre fem la gent fa un primer robeig, i després tocarem manteca, Diablo con manteca.
0: Perdona, em fa acabar durar Sound System o serà...
1: No, pinxarà l'equip de l'associació, crec que en principi. Sí. Muntarem un equip i un escenari i en principi ho farem amb aquest equip ja, per una qüestió
0: de logística,
1: una mica més de logística que de res. Encara tenim molt l'experiència d'escoltar salsa amb aquells altres.
0: Deu ser per això.
1: Està molt guai, està molt guai.
0: Bé, perquè no sàpiga, la gent d'un Sound System són uns altavors molt grans.
1: Sí.
0: En mono que
1: sí, és
0: sona molt fort.
1: Sí, sona molt fort i més enllà de que soni molt fort, és molt interessant des del punt de vista cultural perquè normalment la gent que fa Sound System se construeix els seus propis, el seu propis altavors, que al final és com construir-te una mica un instrument.
0: Sí.
1: I és una cultura que és un poc desconeguda aquí, però val la pena explorar-la perquè és molt interessant. Però bueno, en aquest cas sí que posarem música, muntarem l'escenari clàssic que muntem a Janes Xerrinxo de l'associació, i ell obrirà posant una mica de música de salsa i de música llatina amb vinils. I després a les 8 i mitja, a les 9 i mitja començarem amb Manteca Latin Project, amb en Diablo cantant.
0: Tu actuaràs també, no, aquí?
1: Sí, jo actuaré i farem també una hora i mitja de salsa. I després tindrem Òrbita 90 i en Jaume Mas, o sigui, rock en català a tope, i al final una mica de reggae també per disfrutar. Crec que serà una nit bastant eclèctica, bastant guapa, però que pot agradar a tothom, música molt amable per tothom, per disfrutar, per ballar i per passar una bona estona sense passar primer de res.
0: I de Diablo con Mantecas, bé, Manteca Latin Project,
1: eh? Exactament.
0: En Diablo... Que vas explicar un poc de repic que vares venir.
1: Sí, en Diablo és un bon personatge que mos vaig veure per aquí, per Pollença. Pollença jo crec que a vegades tenim, després de tant d'anys, com un petit imant, no m'hauria de dir, per aquí m'ha facil la llar. Tenim com un imant de treure gent interessant a nivell artístic. En Diablo és un d'ells, és un mexicà que du voltant per un món bastant d'anys, fem música, multiinstrumentista, toca el piano, toca la guitarra, i a part d'això es que canta, i canta molt bé. Després que té gent a cup per fer el repertori que fem nosaltres. I Manteca sempre fem una mica més de Latin Jazz, i arrel de la seva arribada van coincidir un vespre, i d'aquestes coses que passen una mica...
0: Improvisades.
1: Sí, com la química, no? Que se dona de forma natural, se va pujar cantant nosaltres i van dir, ostres, aquí hi ha qualque cosa que gratar. I de gratar i d'aquest experimentar ha sortit una mica això, que és un mateix projecte de Latin, però en vez de ser tan Latin Jazz, és una mica més salser amb ell.
0: Molt bé. Nora, tu aniràs a veure, no, papa? Toca.
2: No
0: ho
2: sé.
0: No ho sap. Ja t'has cansat de veure-lo, l'has vist molt de pics, no?
1: Si tu sempre vens o no?
2: Però si sa mama no me deixa?
1: Perquè la mama la demanda.
0: Claro. L'has vist molt de pics.
1: Sí que te deixarà.
0: L'has vist molt de pics, no, papa? Toca.
2: Sí.
0: Sí? T'agrada?
2: Sí.
0: Sí. Quin estil de música fa?
2: Salsa.
1: I què més? Què més toca?
2: Jazz.
1: Salsa i jazz.
0: Què prefereixes, la salsa o el jazz?
2: La salsa.
0: Molt bé. També tindrem Òrbita 90, que crec que va actuar també Can Escarrinxo quan va a aquest festival, Pollença Rock.
1: Sí. Òrbita també és un altre grup que, a més, aquest repertori el diré com en ella d'ho dir, perquè tant en Ramon com en Rafael Amany, com en Joan Llerau, són gent que jo també vaig tocar amb ells a l'època de... Bueno, tocar junts a l'època de Si Fossis, que duen veient de la música en català diguem, tota la vida.
0: És un grup de versions de...
1: És un grup de versions de música en català fet per gent que du fent música en català tota la vida. O sigui, és com a mallorquín fent ball de pagès, pues, lo mateix. Un projecte molt natural, molt guapo, i a més que sona molt bé.
0: Sí, ho varen fer molt bé. Varen fer de talones de tiets i no sé qui més venia en aquest Pollença Rock i varen dir que ho varen fer molt bé.
1: Tu te va agradar molt de tiets, o no?
2: Sí.
0: I vares anar a veure-los.
2: Sí.
0: No tindrem de tiets aquí, però bé, hi haurà nivell, no?
1: Però tindrem entitat.
0: Entitat. Molt bé, també Jaume Mas and the Gardeners. Jaume, no necessita presentació, però serà rei, m'imagino, no?
1: Sí, bueno, en principi jo crec que seran de res. No sé si entre Òrbita i 90 i ells al final no sé si s'aclariran o no, perquè a més he dit que són músics també molt sol·licitats, tenen altres concerts abans també, però bueno, en Jaume Herbera no necessita presentació, és un músic i un cantant i un artista que bueno, a Pollença mos ha fet passar molt bones estones sempre, i és veure que a l'estiu per mil raons, perquè també ell fa molta feina, no ha estat actuant molt aquí a Pollença, i jo crec que és una molt bona oportunitat per veure-lo ell, i també per veure la seva banda de Gardeners, que són...
0: Faran reggae, però.
1: Sí, sí. És tot música original d'en Jaume, i són una vertadera pisonadora, o sigui, és un grupasso que sona molt, però que molt, molt, molt bé.
0: I fins aquí arribarem a les 2:30
1: i després a pixar i jeure, que diuen.
0: A pixar i jeure.
1: Bon mallorquí.
0: I deien que això serà com lo de Riqui Fareu Can Esquerrinxo.
1: Sí, Can Esquerrinxo fins... En principi fins a juny de l'any que ve.
0: Però teniu qualque cosa, abans que m'has dit,
1: sí,
0: de Palau.
1: Sí, després tenim dia 27 de setembre a Sant Vicenç, que ja també comença a ser com un clàssic, perquè ja crec que és el quart any que ho fem. Organitzem des de l'associació la Padawans Beat Band, que, bueno, que és un projecte que neix una mica l'idea de generar un retorn també de tot el que rebem per part del poble com a associació, que no és molt, i de així per davant de qui donar les gràcies tant a l'àrea de cultura com a Miquel Àngel i na Marina, com també a l'àrea de festes de Mateu Tugores, a Duvalla i a tot l'equip de govern, ho té ara i ho té hagut abans, per sempre donar el suport que ens han donat. I gràcies a aquest suport tenim un projecte com aquest que com us deia, és una mica l'ànim de generar un retorn a través de l'educació musical. Jo he tingut la sort de durant 12 o 13 anys ser professor aquí a l'Escola de Música, i tinc una connexió, diguem, molt forta a la part de la docència musical també, perquè m'hi dedico a ella. I la idea d'aquest projecte és una mica a través de músics que estem a l'associació i que ens dediquem una mica a la docència, fem una recerca entre els alumnes que coneixem, tant nostres com de companys professorat nostre de totes les Balears, i convidem aquests alumnes que tenen una mica més de corolla per la música moderna, per la improvisació, que hi posen llanes, en poques paraules, no? I els convidam i venen aquí a Pollença, i els tenim 2 dies fent un estatge intensiu, no lo de després, saps? I munten un repertori de cinc...
0: És una big band.
1: Sí, munten...
0: Una big band és
1: una big band
0: de molta gent i molt d'instruments.
1: Una big band, bàsicament, seria l'orquestra sinfònica de la música moderna americana, no? De jazz i de la improvisació. És una banda allà on tenim una corda de trombons, una corda de saxos, una corda de ben metall, una corda de ben fusta. Després nosaltres duim a part també violins, viola, cellos, contrabaixos, i després un bateria, un pianista, un guitarrista i cantants. I l'any passat ens van juntar quasi 40 nins i nines de diferents indrets de Mallorca, i el de tenim un dissabte des de les 10 de matí a les 6 de vespre assajant sense aturar, també ens aturant per dinar i dinant tots junts, i després de matí tornem a ensenyar de 10 fins a la 1, i de xapes per les 5:30 fem un concert en el que hem ensenyat amb 12 hores de fer feina amb aquests.
0: Perquè el repertori el decidiu només per aquesta...
1: Sí, és un repertori que munten cada any només per aquest, i cada any vaig enviant els primers anys van tenir en Toni Baquer dirigint, l'any passat ho vaig dirigir jo, enguany pot ser que ho dirigeixi jo, també pot ser, estem mirant de quadrar dates, a lo millor podrà venir un saxofonista també valencià molt bo, que s'ha dedicat també a la música moderna i l'improvisació i també a la docència. A lo millor feu projecte, també en nosaltres, i l'idea és una mica que aquest alumne que ve aquí, més enllà de lo que fa dins les seves escoles de música o dins els seus centres allà on estudien, se trobin amb altres nins i nines més o menys de les mateixes edats, se fan el mateix a altres indrets de Mallorca, i és com a, això és com fer de pagès, és plantar una llavor i qui sap què sortirà d'aquí, no? Perquè al final són nins, ja se coneixen, passen dos dies junts, dinen, berenen...
0: S'ho passen bé,
1: són com unes colònies musicals.
0: I són de Mallorca?
1: Sí, són tots alumnes de Mallorca. Sí, venen alumnes de l'escola de Son Serra, venen molts alumnes d'aquí també de l'escola...
0: Que s'ajunta només per això.
1: Sí, molts alumnes de l'escola de música de Pollença, que també donen-li les gràcies perquè sempre mos cedeixen també l'espai per poder organitzar els assajos i tot això. I després venen alumnes de Factoria de So, alumnes de Ment Música, alumnes de l'Escola de Porreres, de Falení...
0: S'ajunta a tota Mallorca, no? Per així,
1: sí, anant llefant, hi ha uns alumnes que sobresurten una mica i que tenen moltes llanes de cada escola, que coneixen, que per sort són moltes, perquè a Pollença tenim molt de músics i molta gent que s'ha dedicat a la docència, i els ajuntam i muntam allà un repertori. És una experiència, la veritat, que molt enriquidora.
0: Això serà dia 27.
1: Dia 27 és un concert, dia 26 i dia 27 és quan tenim uns nins per aquí per Pollença i fem aquest estaix.
0: Serà dins aquesta cerca de propostes de la Cala Brutal.
1: Sí, exactament.
0: Fan la de Carretons.
1: Sí, fan la de Carretons, després un altre dia que hi ha per mi un concert també allà i dia 27 acaba aquest diumenge amb això, nosaltres fent aquestes mogudes.
0: I dia 27, si mai heu vist una big band, un espectacle...
1: És molt guapo de veure-ho, i a més és molt guapo veure-ho fer per nins, que a més, i no és per que ho munten nosaltres, sinó que és al·lucinant el poc temps que ho munten, el resultat que treuen. És una passada.
0: Molt bé, idò, tenim aquestes dues propostes, 5 de setembre, Ofi d'Estiu de Can Escarrinxo, i dia 27, la Padawans.
1: Exactament.
0: Big Band, que a quina hora serà això?
1: Això és a les 5:30, com és? 5:30, no, 6:30, perdona.
0: I dura...
1: Normalment és un concert de 45 minuts, 50 minuts, perquè també, o sigui, està muntat amb 12 hores d'assaig, o sigui,
0: clar,
1: amb un dia i un de matí.
0: No pot tenir tant de
1: repartir. Poden fer un concert de dues hores, però sí, normalment dura uns 50 minuts, una horeta.
0: Molt bé, idò, Lolo, Nora, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Per venir. Tu aniràs a totes dues, idò, no, Nora?
1: Sí.
0: Bé, dia 27 ja hauràs començat classes, però si és un cap de setmana...
1: Sí, però el cap de setmana sempre són per aquí.
2: Sí.
0: Sí, te deixarà la mama, idò, també creus?
2: No ho sé.
0: No ho saps encara, bueno. Idò, mira, ara que escolta la ràdio segur que te deixa, ja ho veuràs.
1: Idò, bé. Enviem un saludo, a la mama.
0: Segur que està escoltant.
1: Així li feim la bona, ja.
0: Li pot dir ara, mama, i puc anar. Bé, moltes gràcies a tots dos i bé, esperen que vagi superbé aquestes dues propostes.
1: Moltes gràcies a la ràdio de Pollença sempre també per el suport.
0: Gràcies.
3: És estiu a Radio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet. Acosta't i estiueja amb nosaltres.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12. Bon dia. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha expressat avui el seu respecte per les reivindicacions de les treballadores de les escoletes 03 i assegura que fa tot el possible per a millorar les seues condicions laborals. En qualsevol cas, alguna ja avança, no tindran solució al manco fins al curs que ve.
1: És el cas, per exemple, del decret de mínims que regularà les ràtios, entre d'altres. Vera vol que el text surti de la mesa 03 perquè sigui el més consensuat possible. Pel que fa a les condicions salarials, confia que dia 9, coincidint amb la primera protesta del mes de setembre, es pugui aprovar al Parlament el decret que les regula.
2: Per tant, aquest complement salarial, d'equiparació salarial, l'assumeix el govern, el pagarà el govern a les treballadores directament. I a més a més, s'assumeix la nòmina delegada. D'aquesta manera, nosaltres agilitam la gestió.
0: I no deixem de parlar de reivindicacions laborals, en aquest cas però a Eivissa, perquè Aena finalment ha convocat els treballadors de l'aeroport per dimecres que ve. És una convocatòria que arriba després del que ha estat el segon dilluns consecutiu de concentració dels treballadors, que han estat mitja hora xiulant i protestant a l'àrea d'arribades d'aquesta terminal, entre les 10 i les 10 i mitja del matí.
1: Una trentena de treballadors d'Aena han tornat a denunciar la sobrecàrrega de feina, la manca de possibilitat de conciliació familiar i el fet que Eivissa disposa d'un centenar de treballadors manco que altres aeroports espanyols que tenen menys trànsit aeri a l'estiu. David Torres és el president del comitè de centre d'Aena a Eivissa.
3: Por ejemplo, este año ha habido una modificación sustancial donde la gente que estaba realizando vacaciones 20 años en invierno se la han cambiado y se las han puesto solo en verano. Para nosotros no tiene ningún sentido y de hecho hemos presentado números a la empresa y estamos demostrando que no tiene ningún sentido lo que han hecho. Una vez que sepamos el planteamiento de la empresa y a los acuerdos que podemos llegar, ya decidiremos si seguimos con convocatorias de concentración, si hacemos huelgas o ya veremos los pasos a seguir.
0: I el Ministeri d'Infància i Joventut està a l'espera que el govern de Ceuta l'autoritzi a traslladar 500 nines migrants no acompanyades cap a la península. Són, de fet, assegurant les més vulnerables. En una compareixença, a petició pròpia al Congrés, la ministra Cira Rego ha explicat que, a banda d'aquesta opció, també es podrien fer acords bilaterals perquè les comunitats que tenen competència en la matèria, recorda, puguin pactar en la ciutat autònoma aquesta cooperació.
1: Però sigui com sigui, la titular del departament ha defensat el trasllat de menors no acompanyats a la península per destensar, ha dit, el sistema de Ceuta i també garantir els drets dels nins i nines. Rego ha recriminat l'oposició el to dels seus discursos, ha assegurat que els menors no són invasors, com s'ha arribat a dir. La ministra també ha defensat la legislació espanyola que garanteix, ha destacat primer de tot el dret del menor, ha assegurat que aquests nins i nines no seran en aquest cas una excepció. Només seran retornats, ha assegurat amb les seves famílies, si es té constància que estaran ben cuidats, y ha descartado un retorno colectivo.
4: Que un Estado no pueda acoger a un niño, meterlo en un autobús y expulsarlo sin escucharlo, sin saber quién es y sin saber dónde, a dónde lo devuelve, no es una debilidad burocrática. Es una conquista democrática. Una conquista democrática. Es exactamente lo que distingue al Estado de Derecho de una autocracia.
0: I una de les conseqüències d'aquesta crisi migratòria de Ceuta varen ser els controls a Itàlia dels passatgers provinents d'Espanya, el que va implicar una suspensió temporal de l'espai Schengen sense precedents. I és una mesura que també va aplicar en resposta l'Estat per tots aquells provinents d'aeroports i de ports italians. Idò, a Itàlia acaba d'anunciar que prorroga 15 dies més aquests controls en ports i aeroports de passatgers que provenguin de l'Estat espanyol. I d'així arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem a més notícies a partir de la 1.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Són les 12 i 11 minuts, és el moment de fer un repàs a les notícies d'aquest dematí aquí a Ràdio Pollença, començant fent primer un balanç de com va anar aquest sopar a la fresca. I és que més de 2.600 persones varen participar aquest passat dissabte en aquesta cita que ha tancat el cicle festiu dels estius del municipi.
1: En total es van inscriure 92 taules, 8 de les quals estaven ubicades al Port de Pollença, però la gran majoria, unes 2.300 persones, soparen a Pollença, a la cala de Sant Vicenç. No hi va haver sopar a la fresca.
0: També és el moment de fer balanç del Festival de Pollença, que ahir va posar punt i final a la 66a edició amb un concert de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana dirigida per Sir Marc Elder.
1: Sí, després del seu inici el mes de maig, al llarg de tot el passat, de tot aquest mes d'agost, el claustre de Sant Domingo ha tornat a acollir els concerts del festival amb un gran èxit d'afluència i acollint agrupacions i solistes de primer nivell mundial. El regidor de Cultura i Festes, en Miquel Àngel Sureda, regidor de Cultura i Festival, Miquel Àngel Sosa, fa balanç de l'edició d'enguany.
2: La valoració que feim de la 65a edició del Festival de Música de Pollença és molt positiva. Varen començar amb un primer tast, amb un primer concert en un mes de maig en aquest festival al pati, perquè se varen dur a terme en el pati de Montició, a l'Ajuntament, un concert de presentació, un concert solidari amb Abai Mar, i després ha arribat aquest gruix de 7 concerts entre dia 5 i ahir mateix, dia 30 d'agost. Ahir vàrem clausurar el festival amb l'Orquestra de la Comunitat Valenciana. Totes les valoracions que hem pogut llegir, totes les crítiques que s'han escrit sobre tots aquests concerts han estat molt positives. La veritat és que està d'enhorabona el poble de Pollença. Més de 4.700 espectadors han assistit en aquest festival, en aquesta nova edició del festival, i ja fem feina per tal de que l'any que ve pugui haver una 66a edició amb la mateixa qualitat i amb el mateix nivell, per tal de que Pollença continuï sent un referent a dins aquests cicles de concert de música clàssica en l'àmbit europeu.
0: Canviant de qüestió, anem a propostes aquesta setmana. Aquest divendres arriba a Sant Vicenç la desena edició del Naufragi Grec en una nit d'estiu, una proposta cultural que combina dansa, teatre, xerrades i gastronomia.
1: Aquestes activitats totes se faran a la plaça de Sant Vicenç i començaran a partir de les 7:30. Tindrem Kios Dionisios, que és dansa ritual a càrrec de Dalila Tribal, Atàlia, l'Oracle, una proposta de Tanit Planells interpretada per Joana Benrell, Pollença, els Mercaders, una proposta d'Eva Enríquez interpretada per Adrián García, Ariadna García, Arnau García i Carles Planells, i a les 8:15 hi haurà aquesta conferència i taula redona i que en fem d'un pessi com aquest, a càrrec de Lluís García Coll, en Pere Rullant, Sebastià Montaner i Arrels Marines. Just després hi haurà un vi i un tast a la fresca a càrrec d'Helena Inglada. Previ inscripció, el preu són 10 euros i ho podeu reservar a tiquettip.com.
0: I aquí en Escarrinxo acollirà aquest proper dissabte una nova edició del Fi d'Estiu, una nit de música i festa amb entrada gratuïta.
1: La programació començarà a les 8 i s'allargarà fins a les 2:30 de la matinada amb les actuacions de Diablo con Manteca, Orbita 90, Jaume Mas and the Gardeners i DJ Fuaca. La proposta combina diferents estils musicals i una programació pensada per gaudir de la nit d'estiu, amb música en directe i sessió de DJs. L'entrada, com han dit, és gratuïta i a més hi haurà servei de barra i menjar a càrrec de Prodis.
0: I una altra proposta per aquesta setmana, els Jardins del Convent de Sant Domingo acolliran també dissabte una proposta amb la Fira de Connexió Coop, una trobada dedicada a les cooperatives i un producte de Mallorca. Té com a objectiu donar visibilitat a un moviment cooperatiu de l'illa i impulsar una economia més social i sostenible.
1: Així és, aquesta Fira Connexió Coop serà aquest dissabte, dia 5 de setembre, entre les 5 i les 11, al Jardí del Convent de Sant Domingo, aquí al Jardí d'en Marc. L'entrada és oberta i gratuïta i oferirà activitats tal com a les 5, per exemple, un torneig d'escacs, sistema suís a 5 rondes, partides llàmpec i trofeus per als tres primers escolars i primer local. Les inscripcions són places limitades, advertim, i les inscripcions les podeu fer 633 88 01 07. A les 6 i mitja hi haurà un compte a comptes a càrrec de Naina Estrades Bausà i Aura Moya Aguiló, que llegiran Les nits de Ratolí, l'última novetat d'aquest segell Safil Osaet, aquest segell editorial d'arrel cooperativista. A les 7 hi haurà el concert de músic i Mec. En Mec arriba amb el seu estrafolari faristol, on guarda el més gran de tots els repertoris. Ho fa acompanyat sempre de la seva guitarra en acústic i el seu bombó bam bam, per ballar, cantar i jugar tots plegats a la, això serà als jardins. A les 8 i mitja, ballada popular també a càrrec de Bellugall i Magranes, i durant tot l'hora baixa a la taverna dels jardins hi haurà exposició cultural i gastronomia de Mallorca amb il·lustracions de Melicotó.
0: I ja sabeu que aquests dies d'estiu hi ha moltes exposicions per visitar, i afegim una més, i és que el 7è certamen de fotografia Serra de Tramuntana, Patrimoni Mundial, torna a visitar Pollença amb les fotografies guanyadores d'enguany.
1: Des de fa uns anys, l'espai exterior entre el convent de Sant Domingo i els jardins de Joan Marc acull les fotografies premiades del certamen de fotografia Serra de Tramuntana, que està a la seva 7a edició, Patrimoni Mundial, organitzat pel Consorci de la Serra de Tramuntana i el Consell de Mallorca, entre d'altres. Enguany, ja com dèiem, és la seva edició número 7 i podreu trobar fotografies de diferents temàtiques. Dos dels guanyadors del certamen d'aquest any tornen a Pollencins, són en Sebastià Bota i en Tomeu Sant Andreu.
0: Un recordatori, estan obertes les inscripcions per la segona edició de la Brutal Autos, aquesta cursa que està emmarcada amb les activitats de la Cala Brutal local, és el dissabte de 9 de setembre.
1: Vos hi podeu inscriure de manera presencial a l'oficina d'atenció ciutadà de dilluns a divendres de 8 a 2 i a línia a través del formulari específic de les xarxes. Fins dia 11 de setembre teniu de temps per fer-ho. Trobareu les normes i el funcionament de la cursa a les xarxes de l'Ajuntament. Recordant que és dissabte de 9, s'iniciarà la jornada a les 9 amb aquesta verificació dels vehicles i a les 11 s'iniciarà la cursa pròpiament dita.
0: Informacions també de l'àrea de joventut. Punt Jove cerca un monitor o monitora de temps lliure, compromès i dinàmic per fer feina amb infants i joves durant el proper curs escolar.
1: Així és, la feina es desenvoluparà principalment els capvespres i també algun dissabte de manera puntual a Pollença o al port de Pollença. Entre els requisits es demana tenir la titulació oficial de monitor o monitora d'activitats de temps lliure, infantil i juvenil, així com motivació, vocació pel treball educatiu i capacitat per dinamitzar grups. Les persones interessades podeu adreçar el vostre currículum a l'adreça de correu electrònic d'en Pere Mercè, que és el tècnic de joventut, que és pmercè@gmail.com.
0: I demà s'obrin les inscripcions per als nous alumnes de l'Escola de Música de Pollença.
1: Sí, l'Escola de Música de Pollença començarà el període de matrícula per a nous alumnes dimarts, dia 1 de setembre, és a dir, demà, i ho tindrà o romandrà obert fins dia 8 de setembre. Ja sigui en línia o presencialment a la secretaria de l'escola, que ho podeu fer entre les 4 i les 7. Oferten classes d'instrument individual, en grup, dansa i sensibilització i llenguatge musical. El curs s'iniciarà el proper 22 de setembre.
0: L'Associació de Veïns d'Uport de Pollença també cerca monitors, en aquest cas és per les activitats d'esplai.
1: L'associació ha obert el convocatori per incorporar monitors de curs per a l'activitat per a les activitats d'esplai de curs 2026-2027. L'entitat anima les persones interessades a formar part de l'equip de monitors a posar-se en contacte amb l'associació per obtenir més informació. Les persones interessades podeu contactar amb en Moisés al 679-74-96-55 o adreçar-se directament al local de l'Associació de Veïns del Port de Pollença.
0: Més informació que arriba d'altres entitats. La Reserva Natural de l'Albufereta organitza un taller per celebrar el Dia Mundial de les Aus Limícoles, una activitat que proposa a nous infants que creïn el seu propi joc de taula i així coneixeran millor les aus que viuen a la reserva i el seu entorn natural.
1: Aquest taller, gratuït i adreçat a infants i joves a partir de 6 anys, es farà en dues sessions. Dissabte, 12 de setembre, serà a la Fundació Biblioteca del Cudi Can Torró i dilluns, 14 de setembre, a la Biblioteca del Port de Pollença. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia. Els participants només hauran de dur roba que puguin embrutar i moltes ganes de jugar i aprendre sobre la natura.
0: Informacions també en planes esportives que ens arriben d'aquest cap de setmana. Àngels Moreno i Victoria Yarchevs, que han aconseguit aquest passats dies passar directament a les finals de la C2 500 metres i C2 200 metres en un campionat del món sènior a Polònia. A les finals varen aconseguir la cinquena posició en C2 500, la quarta posició en C2 200 i es van quedar només a 32 centèsimes del bronze. I tot i que no va poder ser el pòdium aquesta vegada, varen arribar en aquestes dues finals mundials, mostrant així el seu gran nivell i treball d'aquesta parella pollencina.
1: I passam a obituaris. Avui de matí ja vos informaven que ens havia deixat Maria Bou Villalonga, ens va deixar el passat 27 d'agost, a 90 anys, i vos recordem que avui dilluns, dia 31 d'agost, a les 8, hi haurà el seu, a la parròquia de la Mare Déu dels Àngels, a la missa funeral. I més obituaris que mos passen, ens va deixar dia 29, dissabte passat, en Joan Antoni Alomar Cadera.

0: I com dèiem, perdoneu, ens va deixar dir 29, Joan Antoni a l'Home Cladera. El velatori és avui dilluns, dia 31 d'agost, entre les 10 i la 1 i les 4 i les 6, i demà dilluns tindrà lloc l'enterrament. Tot això serà al cementeri de la Pobla. I també tenim Mercedes Palacio Jiménez, que va, ens va deixar també dia 29 d'agost a l'edat de 65 anys. El velatori és avui dilluns i l'enterrament demà dia 1 de setembre. Tot això al cementeri de Pollença.
1: I d'aquests són els destacats d'aquest migdia, 12 i 23 minuts. No volen molt en fora, fem una pausa musical, però serà breu, i és que avui acabem aquest primer dilluns de setmana amb una altra entrevista. Parlarem amb Francesca Arcidiaco de la seva exposició d'art japonès aquí a Sant Jordi, a Pollença. Ara tornem.

0: Francesca Archidiaco es posa a partir de demà i fins dia 27 de setembre a l'Espai C de Pollença, en el carrer Sant Jordi número 9. Una mostra titulada A New Journey into Japanese Art, és a dir, un nou viatge a l'art japonès. Per tercer any consecutiu, idò, la italiana en residència a Pollença mos acosta les seves obres inspirades en la tècnica i l'art japonès. Ens tornarem a endinsar, idò, amb aquesta visió seva de l'art japonès i mos ha d'explicar, mos ha de contar, idò, quina és la proposta d'enguany. Francesca, bon dia, benvinguda. Bon dia. Com estàs?
1: Bien, muy bien, gracias.
0: Tercer any ja que vens a exposar i tercer any que vens a la ràdio també, gràcies.
1: És veritat, moltíssimes gràcies a la Ràdio Pollença.
0: Cada vegada hablas mejor, eh? en castellà.
1: Sí, se puedo.
0: Molt bé, bé, ja sabeu, ho fem cada any, que si hi ha qualsevol paraula que se mos escapi, l'ajudarem un poquet també en l'anglès, no? Li farem un poquet de traducció. Bueno, Francesca, el primer any... Nos hablaste de arte japonés clásico. ¿El segundo?
1: El segundo fue una evolución del primero, porque experimenté un poco con la evolución del arte japonés en el año más contemporáneo, más moderno.
0: Que era l'any passat que mos proposaves aquella ona, no? Amb collage, ona de Hokusai, amb collage.
1: Sí, exactamente.

L'estiu, una mossegada de meló. Les nits, a plaça. Amb potar d'homàtigues. I Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM. Tens una obra de Dionís Bennassa a casa? Ajuda a la Fundació a documentar el seu arxiu. Envia'ns una foto de l'obra abans de dia 1 de setembre i entraràs automàticament al sorteig d'un val de 200 euros per gastar a Dada Pollença. Més informació al correu electrònic info@fdionis.org, al WhatsApp del 971 530997 o Instagram de la Fundació Dionís Bennassa.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una. Bon dia. Terra Ferida demana la prohibició definitiva de noves piscines a Mallorca. Això després d'un informe en què destaca que la darrera dècada se n'han construït prop d'11.000 a l'illa, un 30%, de les quals en sòl rústic. L'entitat ecologista denuncia que aquests elements comporten, a més d'un gran consum d'aigua, l'increment del preu de l'habitatge i també afavoreixen el lloguer turístic.
1: Palma, Marratxí, Calvià i Santanyí encapçalen la llista de municipis on més piscines s'han fet. Segons l'informe, la construcció de piscines s'està accelerant i això perjudica els aqüífers. Tot això quan abans de l'estiu 47 municipis de les illes es trobaven en prealerta per sequera. La portaveu de Terra Ferida, Antònia Fuster, posa com a exemple un xalet amb 600 metres quadrats de gespa que necessita 480 tones d'aigua a l'any per mantenir-la.
2: Són 48 camionades d'aigua o, més o menys, un camió a la setmana. Per tant, no, el problema no són només les piscines, en el cas del sòl rústic, sinó que la gespa també és un element que preocupa per la quantitat d'aigua que consumeix.
1: L'entitat conservacionista ha detectat a més una promoció de pisos a la zona del Palmerana, on s'han construït 74 piscines petites a cada dúplex, a més de la comunitària.
0: I més qüestions. El Consell d'Eivissa espera renovar els 4 milions de l'impost de turisme sostenible que dediquen a la lluita contra l'intrusisme, que pràcticament s'ha recuperat en sancions ja cobrades per allotjament turístics il·legals i per transport il·legal també.
1: El 2024 es va recaptar 1 milió d'euros en sancions cobrades i l'any passat varen ser 1.300.000 euros. Enguany ja s'han fet efectius 700.000 euros, una xifra que el Consell estima que superarà de nou el milió. Mariano Juan és el conseller de Lluita contra l'Intrusisme.
3: Pues han fet quasi 800 inspeccions, tenim quasi 400 expedients sancionadors oberts, més de 30 precintes de pisos que han desobeït les nostres ordres, i sempre em pregunten, bueno, i de totes aquestes sancions que es posen, quantes es recauden o es recauden? No? Any rere any batim rècords.
0: I a Menorca, PP i PSOE es donen 48 hores més per consensuar els canvis legals a la llei reserva de la biosfera per limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
1: Finalment, el ple extraordinari que havia de celebrar-se avui s'ha posposat fins dimecres. Una decisió per mirar de guanyar temps per acostar posicions i acordar un text majoritari a l'illa que després s'ha de remetre al Parlament, on s'haurà de validar de manera definitiva. Ara el Partit Popular està en minoria i només el PSOE ha dit públicament que hi ha voluntat d'arribar a un acord amb ells. Eduardo Roxi és conseller socialista.
4: Hem fet part d'aquesta negociació, hem arribat a acords en segons quins aspectes, però n'hi ha d'altres que ens hem de valorar encara a dia d'avui, és més, aspectes més polítics, i per tant hem ajornat el plenari per dimecres per veure si som capaços de construir d'aquí a allà un consens que permeti l'aprovació de la llei, que de nou amb l'objectiu superior d'aplicar les restriccions dins de la propera temporada.
0: I de la plana estatal, Pedro Sánchez admet un possible avançament tècnic, ha dit, de les eleccions generals previstes per l'any que ve, però com a molt seria de mesos i, en tot cas, sempre al llarg de 2027 i no enguany. Així ho ha assegurat el president del govern espanyol en la que ha estat la primera entrevista que ofereix després de l'aturada d'estiu avui a Cadena Ser.
5: Yo lo que le digo es que, en fin, que es que las legislaturas, también cuando gobierna la izquierda, no solamente cuando gobierna la derecha, duran 4 años. Ahora, si me pregunta, ¿van a ser en julio tal día o en...? Mire, ya entramos en un territorio en el que efectivamente pues puede haber adelantos técnicos o no.
0: I d'així arribem a la 1:04, ampliem totes les notícies a partir de les 2 a l'informatiu migdia amb Juan Luis Marcos. Ara quedau amb tota la crònica dels esports a IB3 Ràdio.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Una obra de Dionís Bennassa a casa ajuda a la Fundació a documentar el seu arxiu. Envia'ns una foto de l'obra abans de dia 1 de setembre i entraràs automàticament al sorteig d'un val de 200 euros per gastar a Dada Pollença. Més informació al correu electrònic info@fdionis.org, al WhatsApp del 971 530997 o a Instagram de la Fundació Dionís Bennassa.

can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody.

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: Bande cofería, mamá.
1: Bueno, bueno, bueno, bueno.
2: Ya comenzamos.
1: Ya hemos emocionado, ¿no?
0: Es que es menos cabrón, ya, Joan.
2: No se pillan
0: botando, ¿qué? No, han pegado un cato muy botado porque van de cofería, ¿no?
1: Bueno, això ens ha servit com a introducció.
0: Sí.
1: Per un Malafà Festival que serà aquest cap de setmana.
0: Que passi dissabte.
1: Dissabte, precisament. A partir de les 6.
0: Sí, obrim portes a les 6, comencen 6 i mitja. Bueno, seria el canciller de prima, a poble. Hi haurà banda ja Pedeon.
1: Sí. Intelligence,
0: que ho d'un pas d'ara. Baf, Caspari, Pedigro i Plafort, que posem després. Bé, que en Joan ja m'ho ha fet un spoiler.
1: M'ho ha fet una pena, està anunciat per xarxes, tampoc no...
0: I l'Inclino Comunista, que venen de Getxo.
1: De Getxo.
0: Vizcaya. I serà Plafort d'aquest Mala Fama Festival.
1: Que en Pantell ja han begut dos pits.
0: Sí.
1: Ara s'han marcat una gira, perquè s'han arrencat a fer una gira per tot Espanya, aquesta gent.
0: Per Sòria.
1: Sí.
3: S'han forrat.
0: Sí. Bé, l'idea que teníem era fer un programa un poc més ampli de Mala Fama. Volíem convidar en Pep.
3: No me l'ha sortit bé.
0: No ha pogut ser. Pep, des d'aquí una abraçada.
1: Que te recuperis.
3: Salut, sobretot salut.
0: Salut i dissabte...
3: Dissabte molt ben segur.
0: Molt ben segur. I una abraçada molt forta des d'aquí. I han començat amb gent intel·ligent, banda de gent que... Escolta, aquest rotllo no necessita presentació. Gent intel·ligent, banda de Muro. Gran poble, també. Muro City. I que també tocaran en aquest Mala Fama Fest. Bé, gent que fa poc també s'han tornat a plegar una altra vegada. Van tocar a la festa Mala Fama que s'ha de fer a Santa Perneta. I sou que en Jaume també s'ha...
1: S'ha venit arriba i venga.
0: Sí, i també està... No sé si ho poden dir, però ho direm, que estaven gravant també, gent intel·ligents. I a veure què surt d'aquí.
3: Si fas un festival amb Mala Fama, gent intel·ligents...
0: Hi han de ser.
1: Altres grups també podrien ser, el que passa que ja no existeixen, però almenys en Jaume... En un final, gent intel·ligents és en Jaume.
0: Sí,
1: i ho que arreplegui.
0: Sí, i d'aquí també no pensaven en Jaume, volen dissabte. I animar la gent a anir-hi, sobretot.
3: Sí, però seran llista.
0: Sí, passarà en llista i serà un bon aconteixement i crec que valdrà molt la pena.
1: En teoria que acaba a les 12.
0: En principi sí, van dir que a les 12 havia d'acabar. N'hi ha gent que per veïnats i...
1: Han dit on se fa a la pobla.
0: Sí, Canciller de Prim. El cinte de Canciller de Prim està de bar opac, o sigui que el tenim bé.
1: Si com que se troba mal...
0: Si m'ho pego un xungo, tenim opac just de bar.
1: I tenim pujats sin de bar.
3: També hi ha un cementari de bar.
0: També. Si vols pego una pujada de sucre... O una baixada de sucre...
1: Cementari previ pas per opac.
3: Per opac, clar.
0: Si vols, jo què sé, si teniu sang alta, perquè ja al nostre edat ja començam a tenir coses d'aquestes... No poseu gent de pena, hi podeu anar perquè el PAC...
3: Està en un mateix barri, ja.
0: Exacte, el PAC està aferrat a Canciller de Prim, o sigui que cap problema.
1: Cap problema.
0: Si hi haurà qualque metge allà de guàrdia, que m'ho atendrà, potser hi haurà qualque reforç. D'això no m'ho de passar gent de pena. I el que dèiem, esperem a ningú a vos, perquè jo crec que valdrà
1: molt la pena i tindrem renou a tope i bon ambient.
0: També... Tot el veig en gent que fa molt d'any que no has vist, un pot de les bandes...
3: Moltes hores de diversió, un pot d'obbes.
0: Sí, donar suport...
1: Per molt poquet d'obbes, una oferta musical molt bona.
0: Sí, sí, sí.
3: De ja per fantàstic.
1: Exacte.
0: I també donar suport en Pep i l'organització.
1: Aquesta gent que se juga
3: els
1: seus d'obbes per muntar un festival i... Conyo... I ja que ho fan, almenys respondre bé i anar i
3: fer. I més que s'ho mereixen.
0: Sí, sí.
1: Bueno, doncs anem a posar un altre tema que hem seleccionat.
3: Ara sí,
1: ara sí.
0: En Joan ha fet un spoiler.
3: No sé, darrerament no sé pitjar el botó. Ja fa un petit programa. Me'n vaig anar així i tot comença igual.
0: Dissabte per aprofitar, va anar a l'espat de la pobla.
1: Tenen en compte que per menys el Barça ha venut en Fernando en el Ferran Torres.
3: Jo amb el meu estic i no m'atengui bé.
1: Tenen en compte que...
0: Jo crec que per 10 euros, si m'ho donen 10 euros.
3: Demanar molt. 10 euros t'hi pagareu vosaltres, no?
0: Bé, com ens en parà? Com ens en demanarem? Bé, 50 euros.
3: Per això sí.
0: I anirem baixant. Bé, dona'm, vinga, 10 euros, va bé. Bé,
3: te don jo 20 euros i te don dos.
0: Bé, doncs, Joan, el dissabte també pots aprofitar, vas en un pack, te fan un xec de dalt de baix. Sí.
3: I el millor que m'he de veïnar.
0: I quedaràs com a nou, i després podràs anar a veure... Vale. Gente de Jean Bab, Castori, Cadigro,
1: Cadigro. Se podria fer un chequeo previ i després l'entrada,
0: claro,
1: no?
0: Claro, claro. No, sí.
1: I te validen l'entrada.
0: Sí.
1: No? No, usted és apto, saps si pots entrar.
3: Te fan,
0: ara d'un paper d'opto.
1: Te fan, te treuen sang i te fan un psicotècnic i pots entrar.
0: I pots entrar, exacte.
3: Tens un colesterol alt,
0: no pots entrar. No pots entrar.
1: I després ha de passar a ser renènic, també.
0: Sí, això jo crec que... Que va, dues persones. Altres, com molt. Bueno, pues com hem dit, el pla fort d'aquest Mala Fama Festival és l'Inclino Comunista, banda també molt coneguda per la gent que també escoltàvem aquesta música i tal. El Gai i en Pedro van venir l'any passat a la Fira del Disc, també.
3: Sí. I van fer molt bon concert.
0: Van fer, sí, estan en forma i van fer molt bon concert. I pues, escoltarem un tema de l'Inclino, The Fall.

0: The Fall, de l'Inclino Comunista, que estaran tocant aquest pròxim dissabte, Mala Fama Festival, Can Cirera Prim, Sa Pobla, a partir de les 6.
1: Fins a les 12, non-stop.
0: Non-stop. I repetim Ucatei, que és l'Inclino Comunista, Gentelligence, Peligro, Baf, Kaspari, Berlitz i Peleon. O sigui, que més vol voler tots. I en aquest preu, fa rià, és això.
1: Sí, tio. Què costa l'entrada? 20 euros.
0: 20 euros.
1: 20 euros, no és pagar, conyo.
0: 25 i taquilla, ja no hi ha
1: 20 euros...
0: Per veure 7 bandes, 20 euros te la gastes...
1: 20 euros te la gastes amb una pizza.
0: Exacte.
2: Ni pots sopar en un McDonald's.
1: Exacte.
0: Vinga, entrau i comprar tot. Les entrades de Mala Fama Festival, si encara no ho heu fet.
1: Dissat de tothom que passa a poble.
0: I sí, igualment si...
1: Avalanxa.
0: Avalanxa.
1: Avalanxa.
0: Ha de quedar petit, que ens ve prim.
1: Fes cotxada. Fes
0: cotxada. Camionada.
1: Camionada.
0: Camionada. Igualment si deixem petit, que ens ve prim. Però molt veiem allà. Tots tres hi anirem. I molt veurem allà. Mala Fama Festival. Aquest dissabte. Can Cirera Prim, Sa Pobla.
2: Ha quedat clar.
1: Ha quedat meridianamente claro.
0: Meridianamente claro.
1: Venga.
0: Si no, m'has telefonat, vosaltres.
1: Si no, telefonat. Durant tota la setmana podeu telefonar a Ràdio Pollença, sí. I demanau i vos atendran gustosament.
0: O si no, telefonar al ajuntament m'hi posaré jo i ja vos repetiré qui toca. I que heu de venir?
1: L'Ajuntament de Pollença.
0: L'Ajuntament de Pollença.
1: Telefoneu a l'Ajuntament de Sa Pobla, que sí. No coneixen allà, en aquest.
0: Vosaltres telefonar a l'Ajuntament de Pollença i ja vos repetiré cartell, dia, hora i ja.
2: I vols donar un mapa.
0: I vols donar un mapa. I no vols comprar l'entrada perquè ja fa per aquí per dalt. Això ja vol comprar l'altre.
1: Bé, si qualcú no té dos vells li demanau que està forrat, no passa res.
0: Sí, vamos.
1: 20 euros se'ls pot gastar.
0: Vamos.
1: No passa res.
0: Bueno, i...
1: Ara començam el programa pròpiament dicho.
0: Sèrio.
1: Bueno, sèrio. Sèrio.
0: Sèrio.
1: Sèrio, sí, sèrio. Super sèrio.
0: Sí, bueno...
1: Ja començam amb una cançó que es diu No Friends. Imagina't que sèrio que és el programa. Però bueno...
0: Sí, que quan dic... Per xarxa social faríem un programa... Començaríem xerrant de Mala Fama Festival... I després faríem novetats, que se m'ha anat acumulant.
2: Sí, jo ja, hem hagut de seleccionar.
1: Tenim una sequeta important.
0: Sí, i hi ha novetats que hem hagut de deixar de fora, perquè no m'ha tornat.
1: Però tampoc no passa d'hora.
0: No, no passa d'hora. Encara farem un cas d'altre programa de novetats. Encara falten bastantes coses per sortir en guany.
2: Estic només aquest divendres passat, s'ha activat.
0: Sí.
1: Bueno, començàvem amb Dinosaur Junior, una banda que no necessita massa presentació, si vos agrada aquest tipus de música. I, bueno, què podem dir? Que hem fet programes especials, hem xerrat d'ells, és el seu disc número, que no el tinc apuntat. Qualcú té aquest dato?
0: No, dos o tres.
1: L'únic que sé és que és el primer disc en 5 anys.
0: Sí, això sí.
2: Sí, el van treure. Aquest és el sext, des de la tornada, no sé si ja fa 12 o 13.
1: Sí, més o menys, no?
0: Sí. I, bueno, l'han entrat en un celler de Jaguar i...
1: I en la banda original, en la formació original de Dinosaur Junior, en Marf, en Mastis i en...
0: I en Duvaldo.
2: L'ha produït en Mastis, l'ha mesclat en Nat Nelo.
0: Jo Nat Nelo, sí, jo Nat Nelo, i... Bueno, està calentat, és un... Va sortir aquest passat divendres. Jo la veritat és que l'he estat escoltant aquest cap de setmana i és un disco que m'ha agradat molt, vull dir, m'ha agradat bastant. Vaig fer una publicació a Instagram, vaig escriure quatre pardalades, perquè bueno, que té tot el que pot tenir un disco Dinosaur Junior, o sigui, guitarra, distorsió, melodia, lletres melancòliques d'aquestes que fan en Jay Mastis, o dos temes a cada disco de Dinosaur Junior d'en Duvaldo. Molt bé, molt bé.
1: Jo crec que aquesta tornada d'en Barlow en un grup que s'han reconciliat i tal, i també en Barlow ha deixat moltes tonteries de banda, jo crec que aportarà moltes coses en un... Precisament per... compositives, perquè en Barlow és vera que és un tio que tocant tu baix és un
2: molt bon baixista
1: i a més compositivament ho ha demostrat en Cebador, que és un tio que sí. Té una capacitat compositiva també...
2: És irregular, però s'ha fet amb arros.
1: Ja, però aquesta irregularitat igual se pot, de qualque manera, amb en Mastis, amb en Jay Mastis, pues, ell farà, a lo millor, dues cançons...
2: Sí, el que faig ara, dos temes per dies.
1: Exacte, i ell farà les altres. Però podrà portar alguna més, com feien els primers discos, però bueno, que igual... van acabar una mica com el Rosada de l'Aurora.
0: Sí, sí, però jo vaig xerrar amb en Joan, jo vaig dir una entrevista en Lobalo quan feia ja feia uns anys que s'havien tornat a plegar i ell deixava ben clar que perquè li demanava novament si no li agradaria ficar més temes seus a discos de Dinosaur Junior i ell deia que no, que diu jo fic dos temes, normalment fic dos temes està igual, dic però, perquè realment Dinosaur Junior és en Jay Mastis, claro. O sigui, ell s'ha sabut posar en el seu lloc, en Lobalo, cosa que en un principi...
1: No volia, competia.
0: O sigui, quan se va formar Dinosaur Junior, sí, era competició. Uh-huh. I ara sí que ell ha reconegut el seu lloc i que Dinosaur Junior que realment és en Jay Mastis, vull dir, no... Ell sí, fica dos temes per disco i són bons temes, però ell té clar el seu paper... Dinosaur Junior. I de tota manera els seus temes també porten bastant. A veure, en aquest darrer disco hi ha un tema seu per cada cara. La primera cara és un tema que no acaba, ja no m'acaba de fer massa, no, però...
2: Si arriba un poc en un conjunt. Doncs, sí. És més, sona més un disco de Cebado,
0: sí, sí, sí.
2: Però el darrer no.
0: Sí, i el darrer tema d'aquest disco que és Lobalo és un tema arro, és... I cop, sí que s'acopa millor el que és,
2: sí, també és
0: la línia del disco, no? I, lo que, i usar aquest sal de Dinosaur Junior.
1: Bueno, pues escoltàvem la cançó de No Friends d'aquest disc que ho dit se diu
0: Denier.
1: Exacte.
0: Denier.

0: Bé, aquesta guitarra han de tenir un tema de Dinosaur Junior, així com acaba. Sí. Això és Dinosaur Junior.
1: Sí, bueno, el que xerram, no? Que al final és una banda que fa 40 anys que toquen i tampoc ho venim ara aquí a descobrir.
0: No descobrien la pólvora.
1: En Jay Mastis i Dinosaur Junior, que és el que fan de puta mare, i no heu perquè d'innovar algo que al final... Mm.
0: No, però a més, això demostren que estan en forma, perquè van ser realment en Joan. L'anterior disco va ser un pa fluixet. Jo el vaig trobar un pa fluixet.
2: Sí, no
0: no me va acabar de fer massa. En canvi aquest, sí, que és, no t'he dit, l'he escoltat aquest cap de setmana, l'estàs escoltant i m'ha agradat bastant. Molt bo, Molt bé, molt bé.
1: Bueno, anem en el segon tema, que és d'una banda que ja hem posat aquí un parell de vegades. Són, se diuen Dead Pioneers, que són nord-americans.
0: Indios.
1: Nord-americans.
0: Indigents.
1: Ho sé, frontman és en Greg Deal, que és un...
0: Sí, mai millor dit, frontman.
1: A més de frontman, bueno, és artista visual, activista, és membre de la comunitat indígena Paiute, també ho havien xerrat per aquí, i, bueno, aquest projecte va ser concebut com una eina, com a confrontació social i política, no? Això és punk per incomodar i qüestionar i provocar.
0: Sí,
1: sigui ni més ni pus.
0: Sí, o sigui, la seva temàtica està clara. I el primer disc era més rotllo reclamar el que eren els drets dels indis americans, i ara ja després van anar pujant nivells i ara ja és una temàtica de denúncia contra l'extrema dreta, contra supremacistes blancs, contra... Sí. Vull dir, aquesta gent no va de bromes. I, home, vist en Gret Dil, que jo tampoc aniria de bromes amb ella, perquè deu fer 2 metres...
1: Sí, és una mole.
0: Fa 2 metres per 2 metres, vull dir... però sí... I a més està molt bé que hi hagi bandes així que en aquest temps
2: avui en dia és ben necessari.
0: Sí, que és ben necessari que hi hagi més bandes de punk i amb aquest discurs anti-nazis i anti-extrema dreta i anti...
1: Sí, de fet aquesta cançó se diu Nazi Tit, sí, que és diente nazi.
0: Sí, sí. Sí, la lletra va per imaginar.
1: Sí.
0: Que se caga amb els supremacistes d'aquests blancs, i Nazi Teeth és perquè se va trobar un nazi i va col·leccionar les seves dents. Ara.
1: Sí, sí.
0: El dentista, sí. En un cert lliure és dentista.
1: Però
0: sense anestesi. Ell no posa anestesi. Ell ja te fa una feina fina.
2: Extracció ràpida.
0: Sí, extracció, exacte. I, bueno... és una banda super prolífica perquè en 4 anys ha estat 3 discos. Tenen aquest és el seu tercer disco, que es diu Wagon Burner, i bastant prolífica, en 3 anys 4 discos, Hazard Records.
1: Han tingut col·laboracions en aquest disc. Aquesta cançó pot ser que col·laborin una banda, Chip Perfume,
0: sí, per a
1: Interrupters, i bueno, i en Jason de Sleep for Mode.
0: Sí, contra, sí.
1: Aquest de què pagar, no li digueren pagar. Sí. Perquè per col·laborar de que posar pasta.
0: Sí, sí. Sí. I bé, escoltarem el que té en Pedro, aquest tema, que sigui un nazi, Teeth.

0: Poca broma, pues, poca broma.
1: Això són The Pioneers, us heu dit Wagon Burner, i aquesta cançó, pues, que, bueno, ja veus, és un àlbum intens a tope,
0: sí, sí,
1: molt honest i sobretot molt pertinent, no? En aquest context polític i social que està ara mateix no només als Estats Units sinó al puto món,
0: sí, el món en general. No, i a més que The Pioneers és una banda que per jo se van superar, no han inventat res ni inventaran res, però és una banda que el seu primer disco fins aquest
2: va més,
0: va anar més, perquè el primer disco era més rotllo com a El Gall d'en Pedro, perquè
1: era com un rotllo més local, més de rotllo indio i
0: tal. Sí, no, hi havia molt de temes que ell xerrava, que era com a spoken word, sí, i igual. El segon ja hi havia menys spoken word i el tema era més, també sonava millor, molt més ben gravat i tal, igual. I aquest encara està, per allò és...
1: He vist darrerament, d'ençà que, bueno, que hi ha totes aquestes mogudes, no?, sobretot d'aquest... que la mobilització de l'ultradreta i tot això, que molt de grups, sobretot grups que estan englobats dins d'aquesta música punk i post-punk i tal, que se declaren políticament d'una manera,
0: sí,
1: i no s'amaguen. Vull dir, l'altre dia estava mirant un vídeo de l'Ambrini Girls que me va quedar l'atenció, perquè estaven ara no recordo quin país, i varen començar a xerrar, diu, aquí el partido del far right, de la ultradereta, se dice tal, no? Tot sí, tal, i va començar a xerrar en contra. I a les pantalles darrere van posar un nom de partit polític i van començar a rajar contra ells. Però després vaig dir, coño, també s'ho has fet aquí. Vaig començar a cercar i ho va posar a Finlàndia, a Islàndia, o sigui, allà on anaven... La tia cerca qui és el partit de l'ultradreta i fa denúncia i ella diu, además de parar per tocar i per cantar i tal, nosaltres estem aquí per denunciar segons quin fet, i que la música no és política, massa greu, però això no és així. I Trap, que és, bueno, prendre aquesta consciència i fer aquesta passa, jo crec que és necessari.
0: Sí, molt necessari, molt necessari, molt necessari. És que encara hauria d'haver més bandes, així, i més... Perquè...
2: De fet, ja en surten més. Jo crec que quan hi ha moviments polítics així, quan surten
1: ocupant... Jo crec que les bandes que surten tenen aquesta consciència social i política. O sigui, de començar a penjar banderes de Palestina o fer segon quines coses d'aquestes, que hi ha gent que inclús en xarxes socials els ponen a caldo, perquè hi ha molta gent amb una creència o amb un vot far right o ultradreta que està escoltant música, per exemple, o heavy o punk, i després quan un mateix grup que ells escolten els diuen això, se sorprenen i diuen, però vosaltres per què us meteu en política? Jo, coño, si jo quiero votar a la dreta i escoltar punk, no, tio, això no és compatible. O sigui, hi ha coses que... És difícil compaginar,
0: no són compatibles. Però bueno, és que tornem, jo fa poc també vaig llegir un article i el que tu has dit ara d'aquestes bandes ara que tenen aquest...
1: Però això antes no passava, en els anys 90 les coses no estaven així.
0: No, perquè no s'adonava aquest context. Però jo vaig llegir un article i comparava el que tu deies ara, aquestes bandes que surten ara que tenen aquest missatge anti-extrema dreta i anti, per exemple, contra supremacistes blancs i tot això, i ho posava en context, per exemple, a principis dels 80, que les bandes de hardcore tenien un missatge també molt pel·lícula. Pensa que hi havia en Reagan, era l'època de la Guerra
1: Freda,
0: i en aquell temps, a principis de 80, les bandes tant americanes com britàniques, el seu missatge era similar a el que passa ara, però el context, perquè passa, en els anys 90 no hi havia el context que hi havia a principis de 80, ni el context que hi ha ara, ni polític, ni social, ni...
1: Per això, jo... O sigui, aquest ressorgiment de la música punk o post-punk o com li vulguem dir, saps? I exacte, és socialment cíclica quan surt una època en què la gent no està d'acord amb quines històries que te fan passar per tu, i te volen donar rodillo i surten ells i diuen, com molts altres, és un cinema o altres històries, i està bé, no?
0: Per això que depèn del context, saps? I m'ha fet...
1: Que artistes, per una altra banda, que igual no estan englobats dins aquest món, estan en altres rotllos, que diuen, no, nosaltres no volem... La música no és política. Bueno,
0: sí,
1: jo crec que la música és política, sí. El cinema és política,
0: sí,
1: i la literatura és política. En el final.
2: Però sí. També és respectable, perquè potser no se volen fitxar... Estem de se volen per fer això, també.
1: Sí, sí, no sé, que, bueno, precisament...
0: Bueno, has de tenir idees clares. Sí.
1: Precisament tenen... Sleep for Mods li va passar, crec que a Barcelona, no? Van tocar, no era a Barcelona, i li reclamaven que se pronunciassin damunt un bombardejos i tal i qual, el que estava passant de Palestina, i ells van dir, van intentar posar
2: distància
1: i dir que ells no tal i qual, i bueno, va acabar malament.
0: Sí.
1: Perquè el teu públic espera algo de tu.
0: Clar.
2: Sí, però... Jo també em parto un temps, perquè els Deformed Mods intenten es divertir, i a lo millor...
0: Sí, però bueno, però els Deformed Mods també
1: sí,
0: hi va una època
1: també té un...
0: que li van aferrar una hòstia d'Idols, i veu que hi va una polèmica els Deformed Mods amb Idols, perquè deien que Idols se feien passar per gent obrera i tal i qual. Bé, escolta, però si tu pegues... El que diu un Pedro. No, el teu públic espera
1: una resposta.
0: Una resposta teva. No te pot anar a dir, no, jo no opino. No, no, escolta, tu has d'opinar. I més és Sleep for Mods. Una banda com el Sleep for Mods. Han d'opinar. No te pot quedar, no, jo no opino d'això. Escolta, el teu públic val que opinis. I...
1: Entenc que hi ha bandes que igual no tenen compromís o cantants o el que sigui. Gent que està en un altre rotllo. Ara, per exemple... jo no espero un compromís ara, que igual m'estic equivocant, no? En Justin Vernon, per exemple, perquè aquest tio està un altre rotllo, però que segurament si xerres amb ell té un caire polític, que pot ser un o l'altre, però tu en la seva música no esperes això, no? Però hi ha grupos que és més que evident que sí, i la música punk
2: el punk sempre està per això,
1: està
2: per anar contra corrent i per protestar.
1: I l'interessant és que estan denunciant temes que estan molt en un... bueno, a les notícies de cada dia, de cada migdia,
0: el que estem vivint ara mateix.
1: Exacte.
0: Tant política com socialment. I
1: bueno,
0: això és el que
1: hasta aquí de
0: ho debat polític de Trine Monday Music Club. Per cert, Trine Monday Music Club, l'únic programa de Ràdio Pollença que té un membre que hi va estar amb el de Ronaldo Sonillo.
1: Sí, i després,
0: no pot dir tothom, eh?
1: Després vos mostrarem, perquè en Lee Ronaldo és com un Green Lantern i li va passar un poder en Jordi.
2: Sí, sí.
1: Després penjarem una història i veureu un poder que en Lee Ronaldo
0: va passar.
1: Li va conferir en Jordi, i en Jordi per un moment mos ha deixat flotar d'aquest poble.
2: No li donen una guitarra a en Jordi,
0: va ser només donar-me demà i ja
1: ni una flauta ni una flauta d'aquestes dolces tampoc, perquè en aquest moment
2: no serà dolça.
1: No, deixarà de ser dolça. Bé, després d'un programa penjarem aquest poder que li va transmetre en Lee Ronaldo en Jordi. Bueno,
2: en un grup de moda.
1: Bueno, jo crec que sí.

0: I sí,
1: S'han lluït.
0: s'han lluït,
1: Però ja
0: sí,
1: s'han lluït.
0: molt bon disco, probablement banda de reducció d'enguany, una de les bandes de reducció d'enguany, i un disco que està molt bé, no?
2: Sonen a moltes coses a la
0: Sí,
2: vegada.
0: sí.
2: Hi ha moments que te poden sonar, pues, no sé,
1: Pavement, per exemple.
2: a Pavement, a Wilco, inclús, eh?
1: Phyllis, Velvet Underground.
0: Sí,
2: A
0: Phyllis,
2: Tiny Fan Club,
0: sí.
2: també.
0: Sí.
2: O sigui, a moltes coses.
0: Sí.
2: I, no sé, crec que tenen...
0: Una banda molt jove, també, em
2: Sí,
0: sembla
2: no,
0: que
2: són tios joves, són
0: no,
2: tios molt joves.
0: per la jove és això, per aquesta varietat que tenen que té aquest disco, el que demostren ells tocant, o siguen d'una banda jove, demostra que aquesta gent
1: No, no, va en sèrio,
0: van en sèrio, vull dir que tenen que darrere hi ha
2: eh?
0: una bona
1: Home.
0: cultura musical i un bon background.
2: Bueno, ells diuen que aquest àlbum està inspirat en totes aquelles cançons i discos que ells varen fer ficats a dins aquest rotllo de la música. O sigui, que té sentit
1: I ara han detingut
2: quan
1: dos,
2: tu
1: ho diuen.
2: escoltes un disco totes les referències
1: Sí.
2: que t'estan posant a
1: Però
2: l'abast,
1: tenen el
2: no?
1: seu rotllo, tenen la seva personalitat, és el guapo que
2: Sí,
1: té...
2: no vull dir que sigui un
0: Sí,
2: copy-paste, o
0: no
2: sigui,
0: sé.
2: sinó
0: No,
2: que,
0: sona, tenen
2: claro, dins la seva
0: influències.
2: música tu dius, hòstia, això sona això, o això
0: Sí.
2: sona l'altre,
0: Sí,
2: no?
0: no és un
2: Te
0: calco.
2: recorda algo,
0: Sí, no és
2: sí,
0: un calco.
2: claro.
0: No, no, no, no és que
1: I
0: calqui, no és que
1: després...
0: calquin directament, sinó que, però que se noten aquestes influències.
1: Ho he vist en directe, tenen un directe fantàstic,
0: Sí,
1: aquesta gent, a més,
0: sí,
1: tio.
0: sí, sí, sí. Avui he vist també que havien tocat un programa de BBC, no sé què. I precisament parlava això també, que destacaven el directe que
1: Sí, fa
0: tenien.
1: molt bé.
0: Tocaven en directe un estudi de la BBC anglesa, però el programa també parlava, els ratos aquests que parlen, no? Parlaven que era una banda que en directe que en directe tenen un molt bon directe, que una banda que val la pena veure-les en directe. O sigui que molt bon debut, espera bastant d'aquesta gent.
1: Són un fricó d'enguany.
2: Sí,
0: Sí, podrien
2: jo és un
0: ser.
2: disc
0: Sí.
2: que no te canses d'escoltar, la veritat. És un disco que
1: És
2: només
1: molt
2: que...
1: divertit.
2: Sí. Bueno, anem a escoltar aquesta cançó que se diu Dobro, de West Side Cowboy, del seu disc It Goes On.

0: Molt bé. West Side Cowboy, molt bon disco. Primer disco d'aquest banda molt jove de Manchester.
1: Manchester.
0: Aquest cantant d'aquest disco es diu It Goes On. I de lo que dèiem, sonen a moltes coses diferents. Ara, per exemple, ara xerràvem fora el micro tancat. El començament d'aquest tema me sona molt a un tema de Silver Sun Pickups. I però tenen això, tenen, sonen a Silver Sun Pickups, on sonen a Pavement, sonen a Philly, sonen a Velvet Underground,
1: sí,
0: sonen a moltes coses, però molt ben fet, el que dèiem, no copiant, sinó que se noten aquestes influències, però que tenen la seva pròpia personalitat, una banda que té la seva pròpia personalitat. A pesar de ser una banda de jove, vull dir, són
2: un nin... Tenen per rato.
0: Sí. Molt bona banda, West Side Cowboy. Per res, ara seguirem, com que fa tant de calor, no anirem cap a Suècia, estan poc més fresquets, amb una banda també ja veterana, també, que té els seus 6 a l'EP, que es diuen O Hiroshima, que és un duo, com el duo Dinàmico, però suec.
2: O Pimpinela.
0: O Pimpinela.
1: Aquí tenim O Vermut i d'aquí després...
0: O Hiroshima. Que són en Jacob Helmstrom i Oscar Nilsson, que són dels suecs.
2: Tenen un nom de mobles d'Ikea.
0: Sí.
1: Sí. Van ser dissenyadors d'Ikea.
0: Sí.
2: Doncs...
0: Sí, de dia són dissenyadors d'Ikea i ho veus, però són guitarristes.
2: M'he comprat l'estanteria Hellstrom.
0: Hellstrom. Jo la O Hiroshima. I el que hem cantat aquest 6 LP i és un disco que jo també que cada setmana he estat escoltant i bastant i m'ha agradat també bastant.
2: Sí, molt bo.
0: M'ha agradat molt. Jo havia escoltat altres coses d'ells, sobretot el primer disco que van treure, que era Resistant i Futil, crec que no era així, el títol. I, però només havia escoltat aquest disco i m'havia agradat molt. I ara, amb aquest darrer, també dic que és un disco que m'ha agradat molt, a més és, té un so de so i de contingut.
2: I sona molt bé.
0: I sona molt bé.
2: L'estil podríem dir que és post-rock, no?
0: Sí, però...
1: Sí, està englobat dins això.
2: El que passa és que no és instrumental.
0: Sí, és un post-rock, però també té altres coses...
2: Sí, té un pot de showgaze, un pot de...
0: Sí, jo té també un pot de rotllo space-rock, també. Sí. Jo ja colco un tema que me recorda God is an Astronaut, segons quin passatge de temes que fan... I també fiquen un pot de stoner, també tenen qualque riada, li peguen qualque... Tot de l'àtic o...
2: Tot de guitarrada.
0: Sí, tot de l'àtic o...
1: Això és un 6 a disc.
0: Sí. Sí, és una banda ja, vull dir, ja deu ser el seu recorregut. I una banda que en directe han de ser... Vaig veure un vídeo de 7 d'ells en directe i tronava, no?, aquesta gent. Tronaven d'hora. Ha de ser de pobre aquesta gent en directe. Ja dic, m'ha agradat molt aquest disco. Jo particularment m'ha agradat molt. I aquest disco sí, And the Dead Tree Gives No Shelter, que perquè no sabeu anglès, això significa qui no va al pols que no va a cera. No ho és.
1: Pedro, bueno, tu, més o menys.
0: Bé, damunt.
1: Sí, més o menys.
0: I escoltarem un tema d'aquest joc Hiroshima, aquest nou disco que sigui Meridian.

0: Preciós.
1: O Hiroshima, banda sueca, com han dit. No, però també ara, de Suècia també és de veure, però, tot el que ha produït Suècia. Bé, ja realment el país nòrdic, Suècia i Noruega, tal igual, per Suècia tot sol, helicòpters, Union Carbide... Sí,
2: bueno, jo crec que Suècia sempre ha tingut bones bandes. El que passa que igual no s'han conegut o no s'han prodigat gaire, no?
1: Però... de Sandro of Our Lives, vull dir, han tingut sempre... sempre una bona escena i molt bones bandes a Suècia. I ja si agafem Noruega i Finlàndia i tal igual, però encara li feia...
2: Bueno, ara pinxarem una altra banda danesa.
3: Exacte. Molt anem a Copenhague.
1: Copenhague.
2: Copenhague.
3: Copenhague, no sé com se diu això.
1: Que també s'està frescat. No.
2: Bueno, sí, però no tant com a Suècia.
1: No, això sí, jo segur. Sí, estem parlant d'Ice Age, una banda... de punk rock que, bueno, que ja fa uns anys que
2: sí, són del de 2008.
1: 2008, sí. Van començar super jovenets, en una banda que quan van sortir eren...
2: els comparàvem amb Fugazi, tio.
1: Sí,
3: però ja, ara ja no són en Fugazi.
1: Però jo m'ho recordo quan van sortir Ice Age eren un niñato, perquè tenien d'haver de 7, de 8 anys, vull dir, van començar molt joves. I van anar molt a xerrar per això, perquè de la seva joventut, no? Perquè eren una banda superjove, però que ja sonaven, sí, ja sabien...
2: Van començar en hardcore, no?
1: Sí. I... sí, van eren més trallers.
2: Eren més trallers
1: al principi, d'Ice Age. Però el que sorprenia això, que aquesta joventut que teníem, pues, que ja teníem molt clar el que volíem fer i cap on volíem anar.
3: Però ara som veterans,
2: no? Han estat 5 anys sense fer res, sí. O sigui que...
3: però jo crec que ho gent tant que ja va treure disc en solitari, no sé, ja ha passat...
1: Això, un putre paco, me cago en de...
3: Sí. Som músics, jo vols, tio, no? Però ara han tret un disco bastant més pop.
1: Sí.
3: És punk, un disco...
2: Sí, però és igual, però... com una mica més sofisticat.
3: La més melodia, sí. Que de lo que estàs acostumat a sentir Ice Age. L'anterior ja era una passa xapa en això, però ara encara més. I, pues, tio, té molt bon tema, és un molt bon disco.
1: Sí, pues, escoltarem
3: un tema. Per cert... la flauta, que hi ha un solo de flauta ni que sigui un solo, però això la vas estudiar tu, eh?
1: Sí, ja som un virtuós de la flauta.
3: No, bueno, virtuós ja veuràs quan sentim un solo de flauta, molt virtuós no és un solo, però bueno.
1: No, però no me refereixo al que vaig gravar aquí.
3: Ah, vale. Que jo, que... aquí te van dir fer nom.
1: Exacte. Jo, ah. En general som un virtuós, jo, de flauta. Tu dones una flauta i te fas... li paraste un pèl de distorsió.
3: Bueno, aquí no li va haver falta, però...
1: flauta travessera, el que vulguis. Però escoltarem un tema d'aquest darrer disco d'Ice Age, que se diu No Sant Joan Matapa.
3: Ah, no, se diu un nom molt llarg.
2: The Week.
3: The Week.

0: Se va quedar pleudo la falta.
1: Sí, però que un solo que de Flaster queda una mica...
2: Ha xerrat
0: fantàstic.
2: Sí, jo crec que han contratat un atleta que fa EGB. Lo contento era EGB, que ensenyava la flauta i deia, me cago en Déu, puta nit.
1: Vine a fer un solo, cariño.
2: Li fica la flauta per el cul.
1: Sí, perquè és que fa tot...
3: Bueno, això és el millor.
1: Diferent que ens...
3: Com jo, ja la fa tot el cul i ja està molt...
2: A lo millor sí. Us hem de xerrar amb ells, ells.
1: Sí.
2: Xerrem amb ells i
1: vols dir... Lo de la flauta, com va, això?
2: Sí, a veure, qui és que l'ha tocat?
3: Què ha passat?
1: Ven aquí, ven aquí.
2: Lo important no és qui l'ha tocat, sinó com l'ha tocat.
1: Exacte. Si drogat o normal.
2: Sí.
1: Perquè...
2: I amb quin orifici...
1: Exacte.
2: Bufava.
3: Com bufava, ja està. No tenia un metge,
1: no, ja està.
2: T'ha copat la d'agressor. Hem perdut el dos segons i ja, no t'ho veurem més. A tu t'han de matar, ja també. Bueno, pues canviant de tes, ara un altre.
1: Sí, anem en
2: el
1: nostre estimat Carvall.
2: Que és de Filadèlfia, Pensilvània.
1: De Filadèlfia, on fan aquell formatge tan bo per untar pan.
2: Exacte.
1: Sí,
2: no? Sí.
1: Formatge de Filadèlfia.
2: Pensilvània.
1: Però no és formatge de Pensilvània, no, és formatge de Filadèlfia.
2: De Filadèlfia, de ciutat. Filadèlfia centre.
1: Exacte.
2: I el disco se diu Filadèlfia vingut to me. O sigui, és com una declaració d'amor a la seva ciutat natal, Filadèlfia. I jo era un disco que m'ha agradat molt, d'en Carvall.
3: Sí.
2: M'ha agradat molt el disco.
3: Feia anys que no tenia un disco tan bo.
2: Sí.
1: Jo és que l'anterior...
2: No, l'anterior va ser bastant...
1: Sí, no m'ha agradat gaire.
2: No.
1: Va ser bastant irregular,
2: sí,
1: el disco.
2: Sí.
1: No...
2: Però jo aquest disco m'ha recordat...
1: Sense ser un disco de l'hòstia, perquè tampoc no... Crec que en Carvall pot fer més coses.
3: Sí, no, el teu disco m'agrada
2: molt. Per molt bon disc,
1: sí, sí, m'agrada
2: molt. Bé. Jo m'ha recordat el millor moment d'en Carvall, no? De Smoke Rig for My Halo,
3: well, sí.
2: Believe I'm Going Down, no sé, Walking on a Pity Days.
3: Sí. Però jo d'aquest disco no havia tardes tan bo.
2: Sí, sí.
3: Aquest
1: no.
3: Disco, però jo està
1: molt bé. Fa estona que no.
2: Sí, sí, sí. I la veritat és que ha valgut la pena. El seu segon disco, un multinacional, abans estava Matador, ara va firmar per Records, que és un segell eminentment que edita jazz, però van fitxar en Carvall. I el segon disco en aquesta multinacional. I ja dic, ja és un disco que m'ha agradat molt. També feia 4 anys que no treia disco.
1: Sí, feia estona.
2: Sí. Havia tret un EP que era molt bo, que era Back to Moon Beach.
3: Sí.
2: Que aquest EP era boníssim, ara és boníssim, que jo deia, joder, que tio, treu aquest EP, hi ha un tema arros que t'ho podria ficar
3: en un disco.
2: Sí, diguem això, el que deien, que l'anterior disco no ha vist.
1: Treu un disco regular i després treu un EP que és l'hòstia.
2: Que dic, hòstia, tinguem d'aquest tema arros, tio, venguem d'aquell disco que no va ser, l'anterior que no era tan bo, va treure aquest EP i aquest EP era boníssim, Back to Moon Beach. I ara amb aquest sí que tornes a... Per ja, tornes a en Carvall de...
3: Sí, té el seu tema estípid, després hi ha les seves cançons d'aquestes més èpiques de 10 minuts i 7 minuts, amb unes lletres molt guapes, que l'han de fer, també xarra de la seva família.
2: Sí, sí.
3: De les seves... Ja crec que hi ha una cançó que xarra de les seves filles. Després hi ha una cançó que xarra d'en Rob, que nom, en un guitarrista que...
2: En Rob Laxo, sí.
3: Sí, en aquest disco no ha tocat.
2: Sí. Sí, en Rob Laxo va ser un col·laborador habitual de... Bé, ho va Violators d'en Carvall.
3: La banda d'acompanyament sempre.
2: Bé, la banda d'acompanyament, sí, d'acompanyament d'en Carvall. I era el primer disco que va catat sense en Rock Laxo, que en Rock Laxo, desgraciadament, va morir l'any 2023, i molt jove. I ja en aquest Back to Moon Beach, bé, estava dedicat a en Rock Laxo. Ja havia mort en Rock Laxo. I aquest és el primer disco catat sense aquest col·laborador.
3: No hi ha ningú que la va... va fer la lletra xerrant.
2: Sí, sí, sí, sí. I vull dir, era un col·laborador important, perquè hi havia sobretot el seu col·laborador era Nes, que és en Rob Laxo, i després hi havia en Jesse Trebovich també, que són multiinstrumentistes, vull dir, tocaven baix, guitarra, teclats. En Jesse Trebovich sí que era en aquest disco, però en Rob Laxo desgraciadament no. Però Molt bon disc, no ho sé. Ja.
1: Sí, és un disc... Bueno,
2: m'ha quedat bastant, sí, sí.
1: Torna a xerrar pues, d'aquests espais més íntims o personals, un disc bastant intimista, però en la línia d'en Corball de lo que estava fent
2: sí, eh?
1: Anteriorment, no? Que era, sí, sí. Era el Corball que més, almenys això, més m'agradava.
2: Sí, sí, l'anterior, des de... Bé, el disc 4 euros en Carnival Net.
1: Sí, aquest disc és un deu. Però jo crec que ni en Carnival Net ni en Corball han fet un disc tan bo com aquest disc. Jo.
2: No, no.
1: Aquest disc és que és un...
2: És molt bo.
1: És molt bo. Molt bo. És molt bo aquest disc.
2: Perquè, per exemple, en Corball, anteriorment, aquest Lota Silais, que va treure en Carnival Net, va treure Billy Van Going Down i Waking Up Pretty Days, que són, són disc carros. Però de pensi que havia baixat un poc en Carvalho ara amb aquest discotón. I en Canibanet, per jo, no... No,
3: no, no, no, no,
2: no, no, per jo, particularment, no. No, ho seu de la disco, jo no m'acaba de...
1: Jo el vaig trobar també una miqueta fluixet.
3: Jo m'agrada.
2: El vaig trobar fluixet.
3: Jo m'agrada. M'agrada més en Canibanet del primer, sí. Primer disc, però aquest disco de darrer m'agrada.
1: Ha fet un canvi de terç, que sí. Jo crec que també li ha passat en Corball, sí. L'anterior... i en Corball o perquè li ha sortit o perquè ha volgut rectificar, no sé, però crec que està recuperant una mica l'essència del primer disc, no? Sí. I en Carnival Net, no sé, està també amb un rotllo una mica, jo m'he tret una mica despenjat això, no?
2: Sí, sí, no,
3: jo m'agrada, jo vos vaig dir l'altre pit, el disc ja m'agrada, l'anterior no, però aquest darrer sí que m'ha...
2: Per tu no tenen criteri, ni criteri ni vergonya, tanto. Ha quedat clar?
3: No, no, sí.
2: No, no, és veritat, broma, Ivan.
3: Però, no, no, no, és veritat, però aquest disc d'en Corball, des de...
2: Sí.
3: És una millora, una passa en band, en quant a lletres, també, per això.
1: Perquè... Sí, és veritat que les lletres també són... Són bones, són...
3: No, bon,
1: però,
3: bones.
1: Però me deixa aquest com a regust de, tio, pot fer més. O sigui...
3: No ho sé, jo estic en Corball també amb aquest estil que té, crec que és una...
2: Té un segell propi.
3: Té un segell com molt marcat i és com molt... Això tot te limita, tio. Perquè, perquè si te'n vas d'això, pues, també ja no és en Corball. I jo crec que és un problema l'estil que ha creat tan reconeixible que te limita a vegades.
2: Sí, sí. Sí, estic d'acord. Molt bé, Joan, tenc criteri. Vergonya no, però criteri sí. No, criteri sí, però vergonya no.
1: Anem a escoltar aquesta cançó.
3: Vinga.
1: Se diu Chance to Bleed.

0: El senyor Kurt Vile, Chance to Bleed.
1: Molt bona cançó.
0: Sí, sí. I va molt bon disco, també.
1: Sí.
0: Ja m'agrada, ja dic, un disco
1: com... I de cart a cart, i tira, perquè...
2: Anem un veterano.
1: Ara anem amb un altre cart, però no és Kurt Vile, és...
2: Un Kurt Wagner.
1: Kurt Wagner.
0: Kurt Russell.
1: Kurt Russell, sí. No, Kurt Wagner.
0: També és veterano, en Kurt Russell.
1: També, de...
2: Sí. En Kurt Thomas.
1: De la banda Lanchop.
0: Sí, que és un senyor que ja fa molt temps que toca, en Kurt Wagner.
1: Sí, són de Nashville, i és una banda...
0: Tennessee.
1: Van, sí, Nashville, Tennessee, sí.
2: Perquè no era un derrama a la màquina, no?
1: D'allà on Elvis Presley. Eh?
0: Exacte.
1: Elvis Pelvis.
0: No te'n vol repetir, Joan, que...
2: No.
0: No, és que això era un tono, s'ha sentit.
2: Millor.
0: Sí, millor. Bé, i d'en que et veterà, no? Perquè aquest home ja va començar les Valquíries.
1: Sí.
2: Fer òperes.
0: Era un home no, que ho tenia, 300.000 discos.
1: Jo què sé,
2: tio, de l'any 1800 i pico.
1: I anys, és un vampiro.
0: Sí.
2: 200 i pico anys mínim.
1: I de, sí, que és una banda molt, molt inclassificable.
2: No, sí. L'he dit jo, si deixo les xerbes.
0: Pels gratuïtes tot, tio. Com estàs contant, ara? Mal contant, una d'Indies Pistolera, ara?
1: Sí. Que fan discos de la primera època i, bueno, que no és un tio que s'ha mogut molt en fer el que li ha rotat bastant.
2: Sí, perquè...
1: I no té un...
2: No, és un discografia molt variada, perquè té l'Anxo.
1: Sí, bueno, i tota la seva carrera ho ha estat, o sigui, sí. Ell ha fet, no sé si se pot dir un country alternatiu, però s'ha mogut dir molt de rotllos, perquè sí. Realment també estava fent música electrònica, sí. Col·laborava amb raperos, vull dir que és una persona que sempre s'ha mogut, sí. Molt
2: i dins el funk també, perquè veia que va fer funk, però no de funk,
0: ja que quedava tot pecat.
1: Ha fet el que li ha rotat,
0: ja que sé, no te fiqui que dins el funk, tio.
1: I aquest disc, si quieres veure, que és una nova reinvenció, o sigui, és un disc que si no has escoltat mai un disc així de...
2: Sí, és un disc diferent.
1: Sí.
2: Jo he llegit que ell anava conduint el cotxe i a la ràdio va sonar una cançó que era bàsicament un coros amb un banjo que feia només una nota. I allò ell el va flipar. I va cercar informació i resulta que això era un estil de música de Line In Out, que és com una música religiosa, i va acollir l'idea d'aquí i va acollir en Justin Vernon. Per tocar el banjo i un altre, no sé quin nom guitarrista que hi ha, és que són, crec que són tres tocant, ja. A part de dos coros que hi ha de veus.
1: No, coros n'hi ha bastants.
2: Dos coros de veus, sí. Diferents. Després hi ha en Justin Vernon en el banjo, ell cantant i un guitarrista. Per mi no hi ha ningú més, si no ho dic malament. I va intentar imitar aquest rotllo de Line In Out. I va fer la seva versió. Això és com molt, molt intimista, molt... Sí. Però és com a catòlic, ho dic.
1: Ara, és un disc que s'ha d'escoltar amb molta calma és un disc que s'ha de...
0: Escolta activa.
1: L'has de por a apreciar, exacte. Perquè si no, no és un disc que te
2: l'agrada mai. Jo m'ha encantat, jo el trob preciós.
1: És un disc, sí, és un disc molt xulo, però, claro, no és un disc
2: No.
1: Per escoltar...
2: no el posis una festa.
1: No.
2: No el posis una festa perquè...
0: ni el pinxis. No.
2: De fet, per la ràdio, ara, això pillarà un bajón que serà gros. Sí, després de tot el temps fins ara.
0: Sí. Bueno, però almenys, el disco que va treure l'any passat Alan Sparhawk també era...
2: Sí.
0: També era, malament, també una cosa...
2: Sí, la música de Sparhawk també és depriment, és trista.
0: Sí, vull dir, també que em pagava tant aquella... no recordo de la banda que jo acompanyava, que hi havia banjo i tal, sí. Qual. Mm. Vull dir, també era un disco que telita.
2: Però ja per lo menys hi havia percussió, hosti, sí.
1: Hi ha la seva veu, hi ha un banjo, hi ha coros, i trobaràs qualque acorde, sí, qualque instrument més,
2: ja, però superminimalista. Sí. Però jo l'he escoltat molt, bé, jo som molt fan de l'Anxo i l'he escoltat bastant i m'ha pres un disco.
1: Tu ets més fan que jo de l'Anxo. Jo de l'Anxo, sobretot, m'ha agradat els primers discos.
2: No, jo m'agraden tots.
1: Nixon...
2: Estudio electrònica, que no m'agradava, sí. Darrerament m'hi he fitxat també.
1: No, electrònica ja no l'he escoltat.
2: No, jo m'hi he fitxat darrerament, darrers dos anys o això, perquè no m'entraven de cap manera i va un dia que vaig dir... i realment és molt, molt, molt bon compositor en Kurt Wagner.
1: No, m'agrada molt la veu que té. M'encanta la veu d'en Kurt Wagner. I com canta, i com te conta les coses. Sí. Troc que és un tio...
2: A part de també això, és molt bon lletrista.
1: Sí, sí, sí.
2: I la veu que té...
1: Anem a escoltar aquesta cançó, que se diu Estela, de Redis de l'Anxo, que se diu Punching the Clown.

0: Uau.
1: Estela Lanchop davant d'en Kurt Wagner. I després dieu que Time Monday no vols ensenyar cosa. Avui hem sentit flauta, baixeig i banjo en Lanchop.
2: Això és música culta, xaval.
1: Bé, aquí ensenyant cosa...
2: Que això és nivellón, tio.
1: Ensenyant cosa de gent.
3: Bueno, ara anem
1: amb un programa divulgatiu.
2: Amb un gamberrillo, no?
1: Sí.
2: En King Taff. Sí.
0: Hòstia, un tio graciós, eh?
1: També conegut com Kyle Thomas.
2: Sí.
1: És un personatge.
0: Sí.
1: En King Taff. Ja, sempre m'ha fet molta gràcia aquest home. És...
0: No sé. Sí, el seu Instagram, avui ja fent jo coses, sí. I te fa rir un pot, tio.
1: Sí, sempre m'ha fet molta gràcia aquest tio. A més que és un morit de l'hòstia, vull dir... perquè a part de... deien solitari, com a King Taff, també ha tocat en Witch, la banda Witch, que és una banda de Stoner, que hi havia en Jay Maskis, també de Dancer Junior a la bateria, i també va ser músic d'en Ty Segall.
0: Són col·legues, també col·laboren molt.
1: Sí, vull dir que és un tio que musicalment és un tio que de nivell en King Taff. Hi ha tot en guany aquest disco que se diu
2: Con les vaques.
1: I és un disco, pues, el que xerrem abans, que ha romput un poc amb el seu anterior disco, que era un disco més pop, més
2: intimista, no?
1: Sí, més intimista, més currat, és un disco més
0: rock,
2: més, sí, divertit, més despreocupat,
1: sí, eh? És un disco molt bàsic,
2: sí.
1: És rotllo rock and roll, sí. bàsicament
2: guitarres i a tope.
1: I també ha fet un Juan Palomo, jo me lo guiso, jo me lo como, perquè toca pràcticament tots els instruments, menys de bateria. Que de bateria. Bé, ell toca per mi dos temes que toca la bateria. I vosaltres ja... bateries que ha convidat ell a tocar en aquest disco. I, per exemple, aquest tema que escolta la mare toca en Ty Segall, la bateria.
0: En Ty Segall, sí.
1: Toca la bateria en Ty Segall, en aquest tema.
0: Jo vaig llegir una entrevista en King Taff i deia... aquest disco, ja quan va fer la gira de l'anterior disco, se va com avorrir perquè enyorava coi la guitarra i fer un pot de rock and roll. I ja va dir, el pròxim disco ja ha fet aquest disco per això, pensant en la gira i passat sobre.
1: Sí.
0: I però és això, un disco de rock and roll...
2: Sí, és un disco molt directe, un disco...
0: No inventa res, però té molt bon tema.
1: Sí, vull dir, instrumentació bàsica, vull dir, sí. Bou, guitarra, baix, bateria...
0: Sí, un rock clàssic de tota, sí, la vida, no inventa res. I té, però té temes molt bons. Dos són discos que m'ha agradat molt. Ho trobo molt divertit.
1: Sí, sí. Sí, és que ja el primer tema, així com arranca aquest disco, ja és un altre, és un disco... Sona una guitarra molt rock and rollera, més distorsió, més... Molt, sí, i és un disco... Ja m'ha agradat molt, també, aquest disco.
0: I la lletra té el seu sentit de l'humor. Sí. Molt graciós, la lletra està... No, està molt guai. Jo,
1: sí, sí.
0: M'ha agradat molt.
1: Però escoltarem un tema d'aquest Mu, de Quintaf, que es diu Invisible Ink.

0: think I think. Ty Segall. També conegut com Kyle Thomas. Tot un personatge. No fa molt, va penjar un vídeo per Instagram que era molt graciós, que era... Normalment fan vídeos de músics que van a aquesta tenda de discos tan famosa de Los Angeles, que si va a mi va a Music, i un músic mostren pues, discos que s'han comprat,
1: els seus discos preferits,
0: els seus discos preferits, els discos que se compren, tal i qual, i va sortir Ty Segall i era what's not in my bag.
2: Quintav,
0: perdó, Quintav, what it's not in my bag.
1: Sí, va dir, jo no vull dir el bon, sí. Jo diré el dolent.
0: Jo, tio, entrava al temps d'aquesta de Miva Music i començava a agafar disco. Aquest disco no sé què, aquest disco és una merda, no sé què. Aquest disco no sé què, no està en un paquet i tenint-lo aquí. Aquest disco el poden tirar a la basura directament, no? I el tio sortia de la tenda sense comprar res perquè, clar, era... només anava a destruir i dir quin disco era una merda. I el tio se n'anava botant, no? Era un disco molt... Un vídeo molt graciós d'en King Taff. És tot un personatge, allò que sempre va fer molta gràcia aquest home. I, bueno, ara amb uns altres peçons.
2: Sí,
1: va a dos.
2: Amb un gamberros.
0: També de Bristol.
2: De Bristol, exacte.
0: Que és una banda que me'l va descobrir en Carlos.
2: En Carlos, quan va venir. Que han tret àlbum ara fa poc. Mm-hmm. Que se diu, bueno, se diuen Get Down Services i l'àlbum se diu Massive Champion i bueno, sí. Ja en el disco, en el nom del disc ja te pots imaginar el que te trobaràs, no?
1: Champions.
0: Tu que eres campeón, sí. I jo soc campeón i tu pues massivo, campeón, sí. Massivo.
2: Són irònics a més no poder i bueno, jo crec que fan aquesta mescla entre aquest humor absurd, aquesta crítica social de lo que és Gran Bretanya, no? I bueno, pues això ho saben mesclar amb un ritme així, amb unes bases ballables i una mica de guitarra.
0: Sí.
2: I molt d'humor, molt d'humor, molt de cachondeo.
1: Diversió.
2: I molt, sí. I molt de bon rotllo. I bueno, jo crec que man, és un grup, el que xerràvem abans, no? És un grup que destacant per la seva...
1: No em porta sigui d'escolta activa.
2: No, que va, no, però vull dir, perquè siguin un gran músic ni un gran lletrista, és que, irònicament, les lletres que fan són molt xules.
1: Les lletres també.
2: Les lletres tenen un seu rotllo, no?
0: Sí.
2: Però jo crec que són aquells grupos per anar a veure'ls i passar tot bé.
0: Sí.
2: Perquè si hi ha un disco, ja te provoquen la rialla, ja te provoquen la deixona, i dic, hòstia, macho, quin collon que tenim, saps? O sigui, veure-los en directe, ha de ser l'hòstia divertint.
0: En directe han de ser molt divertit.
1: Amb aquest aspecte és tot el contrari en un disco de l'Anchop.
2: Sí, sí, bueno, claro, és que conceptualment no t'has de veure, aquests tios són un puto gamberro i de l'Anchop s'ha presentat, saps? O sigui, la diferència és aquesta. Però, bueno...
0: Sí, no, i a més una banda que ha agafat molta volada, sí. Han tingut un reconeixement bastant...
2: Hombre, tenen una estàtica una mica kitsch.
1: Són graciosos.
0: Són del Coronat.
2: Sí, sí.
1: Són del Losers triomfant.
0: Sí, sí, no? Sí. Sí, del Coronat, de Bristol.
2: Aquest tio se'ls ha de plegar de vacances allà, fent birres, tio.
0: Amb aquell uf.
2: Exacte.
1: Aquesta operació triomfo no entra.
2: Perquè...
0: Ara me voy al quinto piso, me tiro a la piscina.
2: Quins outfits que porten, tio. Sí, sí. Són la polla.
1: Bueno, si este van vestits, perquè, amigos, si sí. Veiades... Fa mal, l'ho visto.
0: Sí.
2: Bueno, anem a escoltar...
0: I aquest tema el dedicam en Carlos, ja que...
2: Sí, li podem dedicar en Carlos aquest tema, ja que mos va descobrir la banda.
0: Mos va descobrir aquest on seguisses.
2: No? I pinxarem de Definitive Map, d'aquest disc que es diu Massive Champion, de Get Down Services.

0: Get Down Services del Guardians de Bristol. Molt graciosa, però està molt bé.
1: És un disc molt divertit, molt recomanable, sí, bueno, per passar una bona estona.
0: Sí, sí, sí. I ara canviem una altra vegada un pot de test, no?
1: Amb una banda que se diuen Ceremony.
2: Un altre veterano.
0: Són de Califòrnia.
2: Jo no els havia sentit a la vida.
1: Jo tampoc, no els havia escoltat.
2: M'han entrat amb aquest disc. Ah,
0: pues... Viuen de tot el 2004.
2: Sí, sí.
1: Sí.
2: Llegamos tard,
0: eh? Sí, sí, per tant, no?
2: Lo siguiente.
0: Sí.
2: 22 anys, tio.
0: 22 anys que no els havíem escoltat, pobres.
2: Pues no sé l'altre, però aquest disc està molt bé.
0: Jo no l'he escoltat, aquest tema que posa de mar, i el millor que un altre no l'he acabat d'escoltar en aquest disco.
2: Està guai. És un disco de post-punk, molt melòdic. Està produït per en John Reyes,
0: això. Sí, de Rocket Front the Grid i Hot Snakes.
2: Casinà, aient anar.
0: Sí.
2: I res, és un disco que està molt bé, no hi ha molt a dir tampoc, és post-punk, punk, popero, així, melòdic i molt divertit.
1: Sí, diuen que van començar fent un hardcore més canyer i han evolucionat un poc també com un...
2: Sí, però el disco hardcore no...
1: No, que van començar, que sí. Venien d'un hardcore i se veu que bastant canyer.
2: Sí.
1: I després se van començar a...
2: Han tornat vells.
1: Bueno, han canviat un poc
0: el seu estil
1: cap a un post-punk, un new wave, o un rock més experimental, algo més relaxat.
2: És bastant veritat, tu disco, perquè hi ha cançons més xenyeres, n'hi ha de més tranquil·les, està guai. Hi ha moments que dius Talking Heads, moments que te sonen Joy Division, moments que te sonen més el rotllo, aquest grup Chain, més coses així, més punk, post-punk d'avui en dia. No, està molt bé, és un disco que està molt bé, val molt la pena. Que passa que enguany hi ha tantes i tantes novetats que suposo que passarà desapercebut, ja et dic. És que és molt difícil enguany, estan sortint moltes coses. No surt res així molt gros que diguis aquest discarro d'aquest grupàs.
1: I després les coses que nosaltres directament obviem.
2: Sí, perquè no ets atent, escoltar-ho
1: tot. Aquí, per exemple, antes hem xerrat el micro tancat, no hem presentat U d'Interpol, per exemple, perquè tampoc no és una banda que nosaltres...
2: I mos hem deixat U de Pretty Littles. Ja va sortir fa temps. No la posarem qualsevol dia, no ens va
0: temporar. Cada dia vaig llegir per Instagram que entrevistava un tio, no me'n recordo qui era, i que actualment el que passa és que surten tantes novedats i tantes coses que abans tu, per exemple, que faves un disco, te l'escoltaves ja en profunditat, no sé què, tal, perquè avui en dia és molt difícil fer-ho.
1: És una allau de discos i hi ha moltes... A més, hi ha moltes bandes perquè hi ha també molta producció i la producció... Antes per gravar un disco, no tothom gravava un disco, però és que ara s'ajunten quatre i graven un disco.
0: Sí,
1: i possiblement surt algo bo i és remarcable, no?
2: Sí,
1: un altre que antes també hem dit que no han fet cap tipus de menció, ni crec que la facem, és o de Strokes, per exemple, perquè també l'hem escoltat, però tampoc no...
2: Jo no l'he escoltat, jo vaig escoltar que va sortir divendres i no sé si el posen en qualsevol dia, no està mal, és un Ticicle, però clar, un Ticicle podem fer...
0: Ja et decances.
2: Sí, tio, aquest podem treu disco cada setmana i ja com que dius, hòstia, un altre disco.
0: A l'Ocentro de Kansas.
2: Sí, sí.
0: L'han fet baldo de Kansas.
2: Però aquest disco darrer, jo només l'he sentit un pit i després està xulo, no sé, l'he sentit més, però ja quan veus que treu disco d'un Ticicle, ja com que t'entra la paresa, dius, otra vez, tio.
0: És de Kansas.
2: Sí, sí.
1: Bueno, anem a escoltar aquesta cançó que se diu The Destruction Mayhem, debut disc Tell Me Your Dream, The Ceremony.

0: Ceremony. Aquesta banda de Califòrnia.
1: California.
0: California. Uberales.
1: Uberales.
2: Ja, aquest estil de música.
0: De Kennedy.
2: Claro. No n'hi ha pot de grup allà amb aquest estil de música.
0: A California.
2: El punk i tot això ja sempre ha hagut... Sempre ha hagut bastant de moment.
0: Sí, sí. Sí, sí. No, espera. Bueno, no, en Joan, quan diu una cosa...
2: L'he pensat abans.
0: Que estan bé, s'ho ha de dir. Pobre la campana.
2: Ustedes piensan antes de hablar.
0: Sí. O hablan después de pensar.
1: Ara anem amb una banda de Tòquio.
0: Tòquio.
1: Japonesos, però bueno, no poseu pena perquè no canten.
0: Sí.
1: Són instrumentats.
0: Sí, hi ha una banda veterana també.
1: Veterana. Jo aquest de Mono, se diu Mono, la banda se diu Mono. Els vaig quan vàrem anar a Benicàssim i vàrem escoltar Mogwai en directe, vaig començar a obsessionar amb música així, no? Per escuda, i m'ha sortit aquesta gent de Mono, que ja tenien discos.
0: Sí. O sigui, el banda que va sortir l'any 90, no?
1: Sí, també són molt veterans.
0: Sí.
1: El que passa és que jo els veig més com... Tenen com un rotllo més... com una pel·lícula. Ho discos, però són bandes sonores de pel·lícula.
0: Sí, exacte, sí.
1: I...
0: Jo me'n recordo que quan... El que tu vas dir, quan...
1: Sí.
0: Jo no els vaig escoltar després de la Mogwai, els vaig escoltar més endavant. I vaig escoltar un disc, com m'han dit, no, si t'agrada Mogwai, escolta Mono, tal i qual. Els vaig escoltar i els vaig trobar com un calco de Mono, que moltes bandes japoneses és el que fan.
1: Sí.
0: Hi ha moltes bandes japoneses que el que fan... l'estil que sigui, igual hardcore, pop rock, pop, rock and roll, el que sigui, que són que calquen a bandes, no? I aquest món els vaig trobar a càmera i dic, hòstia, va, que... hi havia un moment que deia, tio, no me fan pagar aquí, però que era com un calco de Mogwai. Però han sabut evolucionar, és el que deies tu, Pedro.
1: Que sí, és que jo mem. Jo...
0: Són com una banda sonora. Sí,
1: igual que Explosions in the Sky. Mm. Estan dins un mateix rotllo, però tenen... Són molt diferents, o sigui, Mogwai o Mono o Explosions in the Sky, no tenen... Però jo tenen res que veure, fan una música molt prescuda, no canten, bàsicament, són discos instrumentals, i però no sé, tenen aquesta narrativa que jo m'agrada molt, sobretot la de Mono. És a trop de tots d'aquests tres el que són més capaços de crear com aquestes bandes sonores.
0: Sí, jo aquest disco de Mono m'ha agradat molt i m'ha agradat molt per això que tu ho dius, que és aquestes màrfeles que creen i que és com una banda sonora.
1: Tenen aquesta capacitat també d'estar molt tranquil·les i de pegar una perxada que te mueres, però ho fan d'una manera molt orgànica, no ho fan gent forçat, o sigui, no sé, tio, jo sempre els he diferenciat molt d'uns altres, sobretot perquè trob que tenen un estil molt propi dins d'aquest...

0: Depende de que tipo de música.
1: Sim, já me agrada mal do que aqui chegou. Mas quero deixar que nós, a típica banda de grande power rock, que vai na campanha, baixo, guitarra, bateria, teclado, tá igual. Assim, aqui fica numa orquestra para dar lá hóstia, porque
0: Sim, não, não, não se talha num
1: sim.
0: pano.
1: A no crédito do disco, já. L'orquestra que em ple, perquè em ple band, em ple percussió, em ple
0: Sí.
1: bands, tal. I és per una banda, una orquestra
0: Sí.
1: de l'hòstia. I te creen aquestes màfres que te diu, hòstia, saps? Que, no sé, ja m'ha agradat molt, m'ha agradat molt aquest disco, molt, molt, és escoltativa també aquest
2: Sí.
1: disco.
2: Enguany està sent un any prolífic per discos de post-rock, perquè
1: Sí.
2: un estil que fan
1: Sí,
2: mono
1: sí, sí.
2: s'engloba en el post-rock,
1: Sí.
2: i enguany estan sortint bastant discos bons. Bé, de fet, avui en el programa tenim aquest de mono i en el final de Russian Circles, que com a post-rock, post-metal, així instrumental, són dos discos brutals, tots dos. Cadascun el seu estil.
1: Sí. I aquest de mono, d'escoltes, el que dèiem, és d'escolta activa, no? Tu l'escoltes i te fiquen com dins el seu món, no? I te creen aquestes atmosferes i aquestes. I a més la presentació del disc està molt bé perquè, o sigui, ells a cada tema, o sigui, té el seu títol, evidentment, i després te parlen com un de lo que va aquest tema, no? Per exemple, te parlen, per exemple, de No Drop, te parlen Hope, que és esperança, no? Ara aquesta que escoltarem, que és Winter Daphne, te parla Final Burst of Life, no? Després la tercera, que si ho quer veure, és Loyal Love, no? I així te van, una que si ho Cheyenne, que és I Will Never Forget You, o sigui, te van explicar a Farewell to Spring, que és I Miss You, te van explicant lo que la temàtica que ells
0: De
1: val,
0: cada cançó.
1: que volen enfocar ells. I està molt bé, està molt bé. Ja m'ha agradat molt, per això, perquè a més s'han, no sé, tenen, lo que dèiem, tenen el seu propi, el que ha dit en Pedro abans, té el seu
0: Sí,
1: propi
0: tenen el seu propi
1: món
0: estil.
1: i el seu propi estil, sí. Liderats per aquest en Takagoto, som així,
0: Sí, sí,
1: Takagoto,
0: sí.
1: que és com, bé, és pràcticament com en James Mastery de Dinosaur Junior, pues,
0: Un jefe.
1: sí, en Takagoto, el jefe
0: És un
1: de
0: jefe.
1: Mono, i és el compositor de tots els temes i també productor. I molt
0: I
1: bon treball.
0: les portades i tot el que és l'art que acompanya els discos
1: Sí,
0: sol
1: molt
0: estar
1: cuidat.
0: superxulo,
1: Sí.
0: super
1: De
0: molt currat.
1: fet, aquest disco també és Gatefold, no? Que s'obre i bé, surt la portada perquè s'obre, no, Gatefold, i ja te posa o sigui, un nom de l'orquestra que han tocat, bé, d'ells, després de l'orquestra, de la producció i tal, igual. Està molt guapo. La presentació està molt bé. També té una presentació molt xula, aquest disco.
0: I de venga, anem a escoltar aquesta cançó de Mono que se diu Winter Daphne i l'àlbum se diu Snowdrop.

0: Això no és preciós.
1: Mono. Des de Japó, que molt heu quedat. Ja estàvem xerrant d'això, que aquest disc està gravat...
0: Electrical Audio.
1: Electrical Audio, que era l'estudi en Steve Albini, produït per en Brad Wood, que té una carrera... Bé, que vamos, ha gravat a bandes com Sim, Sunny Day Real Estate, The Mandarin Day, Tortoise, The Sian Cake, Tuxia Moré, vull dir, té una San O, vull dir, té una...
0: Algo sap.
1: Sí, sí, pitjo més que quatre botons, aquest home. un disco molt recomanable.
2: Sí,
1: aquest,
2: és un molt bon disc.
1: Snowdrop de Mono. Val la pena de principi i final. Sí. És un disco que s'ha escoltat, crec jo que s'ha escoltat de principi i final, vull dir, no... S'ha escoltat tot. No...
0: És un disco més d'hivern, però no és d'estiu.
1: Sí. sí, sí. Més d'hivern.
2: És un disc per seure.
0: Sí. I... Una copa de vi, o una cervesa, o el que vulguis.
1: I escoltar-lo sense, passar a escoltar sense. No, escoltar 3 o 4 temes i... No,
2: com una de Rosalia, sense.
1: Exacte,
2: de sense... cabo a rabo.
0: A veure, Pedro, no comencem. Te n'anàvem bé, avui.
2: Sí. No va dir que s'havia d'escoltar tot.
1: Ah, no, Rosalia va dir. Claro, o sigui, que l'escolti ell, no? Sense...
0: Ja començàvem.
2: Bueno, ja anem... Sí, cap a França. Banda, perdona, a França.
1: No, cap a França amb una banda també que... Deixa-la anar.
0: Sí.
1: Els germans Fossat, Jean-Anne Remy, Fossat, i acompanyat d'en Canec Flores.
0: Més normal que també són tres.
1: Sí.
0: Perquè foten un normalment és un enemic normal.
1: Sí, sí. Sí, estem xerrant de Slift, aquesta banda francesa que són una bomba per a la de rellotgeria.
0: Sí. Tres discos, però va, tres discos.
1: Sí, no? Tres discos, però... Sí. Sí,
2: aquest disco se diu Fantasia.
1: Fantasia. Editat per Sub Pop, que l'anterior ja també l'havia editat Sub Pop. Que super raro, trobar una, així, amb aquest so que té...
0: Sí, no és molt Sub Pop.
1: Sí, no és molt Sub Pop.
2: No.
1: I... però és una banda que m'agrada molt, aquesta banda. Els dos anteriors discos eren dues bombes i aquesta és una tercera bomba que han mollat. I això en directe també ha de vençar. Jo no he tingut l'oportunitat de veure-la.
0: No, però la gent, el David, ja t'ha dit jo que xerra molt bé.
1: Sí. No, en David, de part de sí. Fei, per exemple, m'ha dit que els havia vist que en directe eren una bomba.
0: Per febrer venen a Espanya.
1: Sí.
0: Jo ho tenc entre 6 i 6. Jo me fa moltes llanes.
1: I poden pegar un bot. Per posar-li un parà en aquest disco és un disco com més estructurat, no?
0: No és tan espectacular com l'anterior Lilion.
1: No, però no,
0: les volades que se pellaven allà.
1: Sí, però no em refereixo a això d'espectacularitat, sinó que és, no sé, com molt estructurat aquest disco. No, sí, tenien aquestes anades d'olla que tenien abans i que improvisaven i te feien un canvi de ritme tal i qual. Aquest, per poder imparar, és com més estructurat, com més sèrio, com més, no sé,
0: això t'ha cridat l'atenció la primera escoltada.
1: Mm.
0: Però després dius, este va, té marros, tio.
1: Sí.
0: I jo el meu imparar és la pronunciació d'inglès si té aquest home.
1: Ah, sí.
0: Perquè ja sé en sóc que posarem, hi ha un parell de paraules i dius, mare meva, això ni un nin de 5 anys xerra tan malament.
1: Són de Toulouse.
2: Bueno, sí. Els franceses tenen un problema. Bueno.
0: També saps què passa? Que en aquest disc una altra cosa que té diferent és la veu. Mm. Li han llevat més reverb,
1: sí.
0: Està com més crua.
1: Sí.
0: I també és una cosa que crida l'atenció.
1: Sí.
0: Perquè en uns altres discos era com més especial, tot més...
2: Sí. Jo no entenc perquè, per exemple... Si la teva llengua materna és el francès i tu no estàs còmode cantant en anglès, tio, canta en francès, què té que veure?
0: Bueno,
2: o sigui, és que això no és una... Jo crec que és un doi.
1: Sí,
2: no...
1: un temps sí que és veritat que moltes bandes cantant en anglès, no sé, però tenim com un públic més ampli.
2: Sí.
1: Però avui en dia no...
2: És que no jo vull ser una tonteria.
1: Sí.
0: Sí, ja t'ho dic perquè... No estic tenint un anglès com per xutar amb anglès. Ja
2: no, però bueno, hi havia bandes nacionals també que passava.
1: Sí.
2: Moltes.
1: Sí.
2: Em recordo... No sé, ara
0: mateix... En aquella època també es feia guais.
1: Sí.
2: Ja, però és que hi havia tios que se fotien a cantar amb anglès i dius, tio... Sí. Pa anar.
0: Deixa-ho anar.
2: Sí, clar, tio, sí. No tocava.
1: Bueno, escoltarem un tema d'aquest... Fantasia, The Slift, i li dedicam directament 30 hit per Pearl Haze, que és molt fan de The Slift, d'aquí una abraçada, The Village.

0: novedades. Lift. Sí. La banda de Toulouse-Lautrec.
1: Una pena que tinguin aquest accent tan, sí, tan fresc, xerrant sí, amb anglès, però és que podrien cantar en francès. Mm. Hi ha hagut moltes bandes que van fer.
0: Dialogam.
1: Claro.
0: Dialogam, per exemple, em sembla més lluny.
1: I totes les bandes sí, que va fer en... que eren Jean-Michel sí, Club, no?
0: I crec que... Experians, també.
1: Claro, Experians, per exemple, també. Jo crec que no hi ha cap problema. I, a més, jo crec que quedaria fins i tot, no sé si millor, però...
2: Sí. Pitjor,
1: que si,
2: no?
1: Que si no te trobes com a grups com, per exemple, aquí a Espanya, Migala, que fan una música de l'hòstia.
0: Que passava, s'han donat plegat.
1: Sí, hòstia, quina bona cosa.
0: Ho vaig veure l'altre dia per Instagram i d'això que vaig dir, hòstia, Migala, tio... I sabeu que s'han tornat a plegar i deien que, bueno, que havien fet altres projectes, sí, altres projectes, tots havien fet altres projectes, però que sempre havien tingut aquesta cosa de tornar a Miguel.
1: És que van acabar amb un disco doble sí, brutal, sí, sí, tio, sí, sí, aquell disco era cosa, no?
0: I deien ells això, que havien fet altres projectes, però que sempre tenien aquesta cosa de tornar a Migala, que sempre els tirava, però no ho acabaven de fer.
1: Un dia podíem fer un programa.
0: Sí, i han dit que s'han donat a plegar.
3: Sí. Però programa,
1: en divern. Migala ha de ser en divern.
0: Ah, sí, divern.
1: Ha de fer fred.
0: Sí, sí, sí.
1: Ha de ser en divern.
0: Has d'anar amb una mongiqueta.
1: Sí, exacte. Sí, rotllo, fer... que plogui, sí, fa fred.
0: Aquí hem de parar un ximenet. Això amb en Martí que m'ha fet un ximenet aquí. L'estudi de Ràdio Pollança.
3: Una camilla.
1: Antes de xerrar amb en Martí, podem xerrar amb en Joana.
0: També.
1: O sigui, no era molt de votar en Joana, també. Tu te fas xulo, com que fa feina a l'Ajuntament, no, pots xerrar amb en Martí. Sí,
0: no tenen fil directe, jo.
1: No toca, tio.
0: Bé, ja, fem una crida aquí, en Joana, en Uala, perquè no fem una camilla. Almenys una camilla.
3: Sí, jo m'estimé és una camilla.
0: Una camilla. El va quedar igual quedant dormit, eh? Una camilla, sí, és perillosa. Però bueno...
1: Bueno, anem en la
0: propera... Veteranos.
1: Sí, veteranos, xerrant de The Afghan Whigs.
0: De Cincinnati, Ohio.
1: Cincinnati, que han tret un disc nou que se diu Soft Control. I, bueno, és un disc, bueno, ja coneixem...
0: Afghan
1: Whigs, en Greg Daly i tota la seva banda. No és un disc que sigui remarcable per res...
0: No...
1: en especial, sinó que és un disc nou
0: d'Afghan
1: Whigs, és un pedaço de disc una altra vegada.
3: Jo personalment és el seu pitjor disc que han tret, però jo a lo millor l'he d'escoltar més.
0: L'anterior sí que estava,
1: l'anterior disc és molt, és millor que aquest.
0: Sí, bastant millor.
1: Aquest està bé, és un disc, pues bueno.
3: No, jo m'ha avorrit molt.
1: Que passarà sense pena ni glòria.
0: Però tu també ho vas dir molt bé. T'he vingut de WhatsApp i em va passar molt bé, que va dir, el que fan ho fan molt bé.
1: Sí.
0: Perquè són a Can Wix.
1: Fan el que fan.
0: Fan el que fan.
1: I el que fan ho fan molt bé.
0: I el que fan ho fan molt bé, sí.
1: És que no, a més, o sigui... Sí. Tampoc no li pot demanar...
0: No és un disco remarcable, dins la seva trajectòria.
1: L'hem posat perquè mos encanta Greg Daly, mos encanta Frank Wicks i són superfans.
0: Són molt fans de Frank Wicks i els havien de posar. Però...
3: No, és que així tot té un període de temes com ho posen, que són temàtics.
0: Sí, sí, sí, sí, té un període de temes que sí, però en conjunt... En conjunt, sí, és un disco que no... No és el més remarcable de la seva carrera, precisament. Però bueno, té un primer tema que posa la mare, que es diu House of High, que sí que és un bon tema, però bueno, no és un disco, no us espero un discarro d'Afghan Whigs. Escolto-lo, clar, si sou fans, però no...
1: No és el millor disco
0: ni no és el millor disco ni Prophecy de Afghan Whigs, però bueno. Escoltem aquest House of Eye de Afghan Whigs.

0: Afghan Wigs, el senyor Greg Daly i la seva banda.
1: I el seu bozarrón.
0: I el seu bozarrón, que això ho tindrà sempre.
2: Sí, bueno, Afghan Wigs té un... una empremta que...
1: No
2: te pots equivocar.
1: No. Sent aquesta veu i te queda ja... Saps que és un Greg Daly. Un Greg Daly, com s'ho dic.
0: Bueno, ja sí que mos posaran serios.
1: Bueno.
0: I, no, mos posaran serios perquè probablement ha xerrat d'un seu discurs de l'any.
1: Hombre, molta llista ho serà.
0: Sí.
1: Nosaltres potser no, però...
0: No, jo crec que sí, eh?
1: També.
0: Jo crec que sí.
2: Jo per jo, sí.
0: Jo per jo,
1: encara queda per sortir coses.
2: Encara no? Sí, encara
0: queden coses, però jo aquest disco... Bé, estem xerrant d'en Phoebe Bridges, però jo aquest disco serà un discurs de l'any, no?
1: Sí, sí, és un discurs potent.
3: Jo dins el meu 5...
0: Xerra un micro, Pedro,
2: sí, per favor, Pedro, xerra un micro. Jo dins el meu 5 estarà...
1: Ara mateix jo també l'hi tenc.
0: Sí, jo també.
1: Però encara té d'any.
0: Sí, però vam...
2: I dins el meu 5 de 1, 2, 3, també te diria.
1: 5 o 3, vam, cotxe. I dins el número 1 també.
2: Perquè hi ha coses que queden per sortir que no sé, però bueno... És un disc que...
0: Queden coses potent per sortir encara.
1: Posa una borrada aquest disc.
0: Però... jo crec que serà un disc no només per nosaltres, que som un petit programa,
1: no, però estarà la llista de tothom,
0: però sí, estarà probablement la llista de pràcticament totes les revistes musicals, totes.
2: És que ne Phoebe Bridges no sé com ho fa, però tio,
1: està per tot,
2: està per tot, i té una personalitat pròpia que la sap dur a tots els discos. Ara, aquest disc...
0: I sap variar, també.
2: Aquest disc no té res a veure amb el Punisher, perquè no té res a veure...
1: És que tots són diferents.
0: Sí.
2: Claro.
0: Sí, sí.
2: I, però, té una sensibilitat brutal. És un disc emocionalment superhonest. I, no sé, tio, és un disc que...
1: El tio s'ha juntat amb un íntim de productors i de músics que ha fet el que ha volgut, perquè aquest disco té un so que li ha donat la llana, perquè hi ha un munt de tècnics i de coses, i mare meva, la que li ha d'aquesta tia. I això també...
0: Però també és el que diu en Pedro, és un disco diferent, saps? Però tu dius, han passat 6 anys del Punisher, que tu dius, joder, 6 anys, però és que no ha estat aturada en Phoebe Bridges.
2: No, no,
0: perquè ha estat tocant en Boy Genius, que el temporada un parell de vegades aquí, en aquest programa.
2: De tota manera, de Boy Genius...
0: Estan fent col·laboració...
2: Ella no competeix en les altres dues.
0: No.
2: La que realment sabeu que és la que més talent té... Sí, no? No, sí, sí, estan a mitges les tres, però té un talent que està molt per damunt de les altres dues, pobretes, o sigui, li donen cobreta. És algo innat, és que no ho pot evitar.
0: Vull dir, no ha estat aturada. Entre Boy Genius ha fet un munt de col·laboracions. Vull dir, és un cul inquiet, no ha estat aturada. Tu dius, 6 anys sense treure un disc, dius, hòstia, però és que no ha estat aturada en cap moment. I de més que sona... Perdona.
2: Sí, sí, sí.
0: No, que sona totalment diferent del que era, per exemple, Punisher, el seu primer disco. Vull dir, aquí introdueix, conya, el primer disco del bo és tot vocoder, introdueix
1: menys l'estribillo, totes les tropes estan en vocoder.
0: Després introdueix un pot d'electrònica, també. Vull dir,
1: en el Punisher és un pot, però és molt tímid, aquí n'hi ha més,
0: aquí se nota més. Té temes que són super tarareables, no sé, és un disco super complet, a més, i molt diferent del Punisher,
1: amb moltes cançons llarg i molt disfrutable, perquè l'has d'escoltar moltes vegades, ja vas descobrint coses noves.
2: No és el disco que t'entri la primera escoltada. Jo la primera escoltada vaig dir, buah, tio, ho Punisher li dona mil voltes, però després l'he seguit escoltant i dic, ja, pues, ojo, que aquest disco, tio, i tal, i al final te quedes amb una cançó que és la de Lou Single,
1: Los Boys.
2: La de Los
0: Boys.
1: Sí, ja és tot...
2: Que és superaferradissa, però després comença a descobrir cançons que són l'hòstia.
1: Hòstia, és una gran compositora, és una gran
0: aquesta. I a part, bueno, tot descobreixen que no disco, perquè no Julian Baker i Nilo Sidakus, que també són part, sí, de Boy Genius, i en Cameron Winter de Geese, que
2: sí, Cameron està... Winter...
4: Això està secreto.
0: No, sí, bueno,
4: no és el seu nom.
2: En Cameron Winter va dir que ell, que això, que havia participat, que li havien de demostrar,
0: i
2: que no sé
0: què. Sí, que això diria amb el seu abogat.
2: Sí,
0: i,
2: va fer, bueno, una mica de comèdia.
0: Perquè surt, no surt directament un nom de Cameron Winter de Geese, sinó que surt amb Son John Johnson.
2: Jo crec que ells, ells mateixos estan empagueïts. Sí. Jo crec que estan empagueïts de bombo i platillo que les han donat, i jo crec que diu, mira, millor no m'ho posis. Sí, saps, perquè...
0: sí, sí. I, bueno, jo, Julian Baker, Lucy Daucus, Cameron Winter, en Mike Kinsella, d'American, sí, Football, Mike també.
4: També.
0: Na Maya Hawk, també. La filla de...
2: Sí, que també treu discos.
0: Sí,
2: té una banda.
0: Sí, sí, sí. Amb la seva parella, en Christian Lee Hudson, i també en Conor Roberts, també. Vull dir...
2: Sí, en Conor Roberts és un duc que col·labora moltes vegades.
4: El que s'ha muntat un d'intima. I després, d'enginyers i tècnics de so, sí, això, també és brutal. O sigui, el disco sona com el que ha sortit d'un asso. Sí. És brutal. A més, te sona molt bé. La producció artística, per això, és un 10. Artísticament, per jo usar els discos,
2: ella té talent,
0: està ben seqüenciat,
4: per jo perfecte tot.
2: Se sap rodejar de la gent que toca, sí, i treure el millor. Sí, sí, i, sí. Bueno, és una puta crac. Sí, no, sí. No se pot dir res més. Jo estic d'acord amb vosaltres que jo, per jo és, de ja serà un disc, sí, de l'any.
0: Per jo també
4: el candidat és fort.
0: Sí.
4: Heu de dir res més, perquè vull dir una cosa en tota la cançó.
0: No.
2: Que la gira no se podrà entrar mòbils.
0: Ah, això també està,
4: això està guai.
2: Prohibirà els celulars. Haurà de deixar mòbils a l'entrada o no els duràs directament.
0: Un pupado que no podràs entrar.
2: No. Però que se diu quiet, sí. La gira se diu quiet no sé què.
4: Sí. Però és fantàstic.
2: No vol que entri mòbil ni un copon.
0: No, Phoebe Ligier hauria de conèixer Marc i Ramon, eh?
4: Sí. El Marc i Ramon és un poc més violent.
0: Sí,
2: en Marc,
0: sí.
2: O en Bobby?
4: No, en Bobby també.
0: L'ha vist un vídeo aquell, Marc i Ramon, que pega...
2: Sí, sí.
0: Per això de... Solint de conèixer, s'entendrien, en aquest sentit.
4: Home, en Marc i Ramon és un poc més violent.
0: Sí, això sí. Home, més punky també, en Marc.
4: No, jo el que volia dir és que jo havia triat una cançó, però me la van fer enviar, i jo que ja sé per què m'han fet enviar la cançó.
0: Perquè té nom de ca, tio, Bobby, nom de ca.
4: Però jo que ja m'han fet enviar la cançó per al final d'aquesta cançó. Però aquesta cançó acaba que s'ataia. O sigui, jo crec que ja tenen pensat dir-me, cago on ja l'has tornat, i ja molesta la cançó.
0: Ja m'ha fet un altre spoiler.
4: I la cançó acaba així, no som jo. No...
2: És que acaba així com s'ataia ella també, sí, del papo. O sigui, com, sí, fa guis, però... que acaba i acaba. Ja
4: jo, això, han triat la cançó per fer-me quedar malament.
0: No vaig ser jo que vaig proposar el canvi.
4: Ja, i quan t'he tocat, dic, ja està triat la cançó per després dir, cago on, sí, Joan...
0: Ho tenia pensat, però ja no podré fer. Ja ha fet un spoiler.
4: Per això ho he dit.
2: La norma principal de la seva gira és que és una gira sin mòbils, telèfonos, relojes intel·ligents, accessoris digitals, se guardaran en fundes sellades durant tot el concert perquè se pugui disfrutar de l'experiència, sí, indirecta.
4: Hi ha una zona,
2: sense pantalles.
4: Però si vol fer una cridada d'emergència, haurà habitat una zona per tu anar a cercar un mòbil i poder cridar en aquella zona. Però tot una que surtis d'aquella zona estarà controlada perquè no l'entris. És una aposta també experimentada, arriscada, sí, ja veurem com li anirà. Però jo m'ho pareix fantàstic. Perquè estic
2: fins a un asso de veure mòbil. Jo m'ho pareix que és algo que s'hauria de fer.
4: Sí.
2: Sempre.
4: Sí. O sigui, com a norma. Sí,
2: mòbils i tots els aparatos electrònics haurien de quedar o de fora, o de guarda.
4: Molesta molt, tio,
2: una...
4: molesta molt això, tio.
0: En Joan i jo, jo la tengo.
4: Sí, va haver un concert i mos volíem fer que ja, que mos ja són de mi perquè ho estaven gravant el concert de la mòbil.
0: Sí.
4: I tu t'has donat permís a tu per gravar,
0: sí,
4: el concert.
0: Sí, exacte. Dos anormals que estan gravant un concert i jo la tengo i mos
4: sí, feia l'atenció. Si ja són d'un color botxeta de, sí, de Marc i Ramon.
0: Diguéssim el quinçat pel munt d'ocap. Diguéssim el quinçat.
2: Bueno, anem a escoltar aquesta cançó que han seleccionat, que acaba de manera abrupta, ja ho deim ara,
0: no, perquè
2: antes
0: poden jugar
2: de començar, no mos hem equivocat, acaba així, no passa
0: en Joan
2: res.
0: No s'equivocarà.
4: Sí.
2: Phoebe Bridgers, disco de l'any, Lost Weekend, se diu l'àlbum, i la cançó se diu Kill Me.
0: Mata-me.

0: No vayas a quedar equivocado.
1: Sí, no hemos equivocado, ya buen dit, cabe sí.
0: Vindo de donar culpa al calcú, ¿no?
2: Sí, la qüestió no pogem jo.
0: És que no cobra, ja. Així que m'has començat.
1: Lo de començar està de postre.
2: Sí.
0: Sí, és innovador, ell.
1: Sí, és innovador.
2: Hosti, si no poso el meu sell, jo, tio, ho tenis, tenen el seu.
0: Sí. Però, no s'hi fa el vin i ho temo.
1: Anem amb una altra banda que se diuen Phoebe Little Horse.
0: Són un trio.
1: Són un trio. Un trio d'on?
0: De Pennsylvania, també. Pittsburgh.
2: Eren quatre, però. Ara, amb aquest disco...
0: Bé, ara són tres.
2: Sí, però un d'un membre fundador se'n va anar.
0: S'ha apagat-los.
2: Sí. I ara és un trio.
0: Trio d'Ada. No?
2: Com són un poc d'Ada?
0: Bé, doncs aquesta banda que han dit que són de Pittsburgh, Pennsylvania... també és una trajectòria curta,
1: tercer,
0: o sigui, 4 anys de 3 discos també,
1: sí, però són una banda molt, no sé si jo diria curiosa,
2: sí, és peculiar,
1: és una banda molt peculiar, exacte, que seria la paraula, però jo són molt remarcable, és un disc, jo m'ha agradat molt,
2: jo també, soc molt fan d'aquest disco.
1: Aquest disc se diu Beat Not.
0: Beat Not, què significa?
1: Beat Not. I la veritat és que jo m'ha agradat,
2: té un so i una producció molt curiosa, sona molt xulo, però sona diferent aquest disco, té com unes bateries molt tapallades, com molt darrere. Les guitarres estan com a contingudes, no sé, està molt curiós, jo m'ha agradat molt i té un temarros i les lletres també estan molt bé, està molt bé, és un molt bon disc, val la pena escoltar-lo, però almenys
1: sí, no, mem, sense ser un dur gran disc de l'any, però sí que jo crec que és un molt bon disc, és un disc que jo m'ha agradat, m'ha sorprès, no m'esperava trobar això, la veritat.
2: Sí, tenen un carrera curta, però la veritat és tres discos estan molt bé, de Phoebe Little Horse, que fa 3 o 4 anys, però no fa molt de poc.
1: 2021.
0: Primer
1: de 2021.
0: Primer de 2022, 2023.
1: Primer àlbum serà High Day.
2: I l'anterior va ser més bo, que se diu l'anterior.
0: Girl with Fish.
2: Girl with Fish.
1: Sí, són una mica inclassificables, perquè realment no saps...
2: Sonen un pupurri, perquè te sonen...
1: En aquestes anteriors ha de posar.
2: Sí, te sona rock indie, després te sona més pop, però... Tenen un so...
1: Tenen aquest rotllo també una mica electrònic a vegades, o sigui, tenen aquest rotllo que no saps ben bé on els has de coir, mesclen...
2: Ara, aquesta llençó, jo, al principi l'instrument ja sona, no sé què punyetes, no sé si és un sintetitzador, què punyetes és.
1: Més que amb melodia, pop, distorsió...
0: No fa una flauta.
2: No, aquí no hi ha flauta.
1: No, i tenen unes estructures també musicals una mica estranyes, o sigui, són...
2: Les lletres també són curioses. Hi ha una llençó que us he dit abans, que no sé de qui xerra, però a qualcú que no... Escolta, m'ho dic que no ho deixava bé, perquè diu, no eres ni David Bellman ni Kurt Cobain.
1: Estàs escoltant la cançó i sincerament tu esperes que no passarà, o sigui, que no ha de passar res i passar alguna cosa que no t'esperes. Saps? O sigui, són un tio bastant, el que has dit tu, peculiars.
2: Jo recomano que l'escolta un disco, si podeu, perquè està superxulo.
1: Poden sonar caòtics amb una primera escoltada.
2: I són capaços de fer molt de renou o de fer coses més intimistes, no sé, peien d'un estem a l'altre.
1: Però no és que siguin, és un caos que està totalment medit, està fet a posta.
2: I m'he dit aquest disco, té una sona tot molt controlat.
1: Bueno, anem a escoltar aquesta cançó que es diu Rewind, del disc Beat Note de Phoebe Little Horse.

0: Uns altres que també acaben sí, quan li rota.
1: Així com els hi peix.
0: Està de moda, això.
2: Sí, no està acompanyant poc.
0: Me'n record que això fa poc va començar a fer un grup que es diu Benguís, sí, que acabaven les cançons quan li sortia del papo, vale?
2: No, però és curiós això, perquè hi ha moltes vegades...
0: Cortalla.
2: Sí, sí. No, però és que hi ha moltes vegades que he anat a pinxar i tal i qual, i quan he de posar aquest tema, tal i qual. I després els agafes i són temes que acaben de cap, i és una putada.
0: Sí. Bueno, hi havia la versió aquella que feia Dinosaur Junior,
1: sí,
0: que... No! Que és, és una teada de rotllo, perquè dius, en sèrio, tio?
2: Però hi ha pitjor.
0: Sí.
2: Que tu dius, no, pues pinxaré aquest tema, diu, pues després penses, hòstia, no, em pinxaré un altre perquè aquest acaba de cap. Tornes en aquell perquè és un temarro.
0: Sí.
2: I te putes llibres tu mateix perquè dius, caga, que hi hauré de fer malabast.
0: La gent te mira.
2: Eh? Canviar, sí.
0: Què ha passat?
2: Jo pinc com a la gana.
1: No m'has de dir...
2: No m'has de dir jo el que he de fer.
0: Bueno, ara anem amb una altra...
2: Friki.
0: No sé si banda o...
1: No, aquest és un tio.
0: És un tio. Un West Parker.
1: Un disc molt curiós.
0: Un que disc... també... Jo m'ha encantat aquest disc. Jo passarà... crec que estarà entre els primers, també.
1: I aquest passarà desapercebut, eh?
0: Se ja diu Super Rare.
1: I el Super Rare.
0: Super Rare.
2: Super Raro.
0: I jo m'ha aparegut un discazo, tio, de cap a rabo, tio.
1: I no està penjat, eh? No. Ningú xerra d'aquest disc. No sé per què.
0: No sé, jo és un... És vera que està molt al marge de tot el que és el foc mediàtic, no? Però, no sé, jo crec que precisament això li ha permès fer aquest disc, perquè és un disc també... No sé, inclús l'estructura que té el disc és superxula, saps?
1: Sí, perquè o sigui, així com està muntat...
0: És que està molt ben pensat.
1: Sí, està molt guai. Moltes cançons, sí. Interludios entre les cançons, sí. Però tot això està mesclat d'una manera, és curiós, Super Rare,
2: super
1: com
2: rare.
1: Diu ell.
0: Sí, sí, Super Rare.
2: Jo aquest disc no he escoltat aquest tema, però no l'he escoltat encara.
1: No, però està
0: guai. És un disc per escoltar-lo tot, eh?
1: Sí.
0: No, és com una de Rosalía.
2: Sí. Que, ja, Rosalía.
0: Que ho vareu fer, que vareu agafar el disc de Rosalía, el vau escoltar tot de cap a rabo, heu de fer el mateix, igual.
2: Pa, t'ho paguen a Rosalía, que ja no, vegada, no, que piquen a Rosalía sense venir en compte, mos cal una Rosalía, que no m'hi ha
0: Rosalía va dir que su disco s'havia d'escoltar de cap a rabo, i jo me pareix una puta però grullada, però bueno, un tio que trae un disco i diu, si tenies que escoltar el disco de la primera a la última, dius, en serio? Va, no. Dame el libro de instrucciones, sí. Rosalía. ¿Sabes? Que no, me estás container, tía.
2: Haurien de dir, no, jo t'has de un disc amb 12 temes, però em vas a escoltar un dos primers.
0: I que això sigui remarcable per la premsa musical, també no. Per cagar, saps? És que
2: per el meu nivell de la premsa musical actual,
0: ja està.
2: A part de nosaltres, que són l'hòstia,
1: nosaltres
2: és una merda. Vas a veure com està la de altres.
0: Diu, tu t'imagines, tu ets un artista, traus un disco i dius, mira, d'este disco tens que escuchar la tercera, la quarta sí. I la sèptima. Las otras, déjala, no importa mucho.
1: La segunda no, o sigui, la pongas, que és una mierda.
0: Si quan te diuen una cosa, tu poses lo contrari i és tan ridícul, dius, sí. Però què coño estàs dient, tio?
2: Va, ho diu Rosalía, això ho diu qualsevol altre.
0: Uf,
2: això ho diu qualsevol... Mira, ara per exemple surt jo que t'he de dir, el meu amic, el dia Ronaldo.
0: Mare meva,
2: que treu un disco i surt ell diu, no, aquest disco s'ha d'escoltar al principi i final, diríem, aquest ja s'ha pegat una pedra en el cap, ho diu una Rosalía, per què el que diu una Rosalía va a missa, no, en Rosalía se'n pot anar a cagar, però ja.
1: Bueno, però xerraven d'un West Park,
2: és en Pedro, que fiquen una Rosalía amb mi.
0: Que és un disc que s'ha d'escoltar sense... I també escoltada activa, Jordi.
2: Al
0: tanto. Ojo al dato.
1: Escolta activa, ben activa.
0: Activa.
1: No, és un disco molt divertit, però és un disc entre fàcil.
2: L'he escoltat, l'he escoltat.
0: No, és un disco difícil.
2: He escoltat aquest tema, però no l'he escoltat. No m'ha dado la vida.
0: És un disc d'aquest que no coneixes de res, el teu pare, i dius, tio, aquest tio, quin puto disco que ha fet.
1: No, i té molt de hits, el disco, té moltes cançons així que són bastant
0: aferrades. Té moltes cançons bones.
2: No canta Rosalía,
1: eh?
0: Canta en anglès, aquest. No canta en suahili, ni en llatí, saps? No està...
1: I no hi ha en avió.
0: Exacte. Bjork. Bueno, anem a escoltar aquesta cançó d'en West Parker, del seu àlbum que se diu Super Rare,
1: Super Rare.
0: I la cançó se diu Methidog.
2: Methidog.

0: recordaràs.
1: Sí.
0: Anem amb una altra banda.
1: Molt bona.
0: La penúltima, diria jo. Sí, sí, la penúltima. Sí, penúltima. Sí, Wild Pink, que també aquest disc, Still Coming Down, també molt bé, m'ha agradat molt.
2: Molt xulo.
0: Molt xulo.
1: Ja m'ha agradat molt aquest disc. Sona moltes cares diferents.
2: Pot dir Young.
1: Sí.
0: Sí, bueno, això no té res a veure amb el que hem escoltat abans. O sigui, aquestes...
1: No sona Rosalía.
0: No
1: sona molt.
0: No.
2: Ni
1: Antoni Font.
0: També s'ha d'escoltar el disco sencer, si podeu, saps?
1: Sí.
0: Sí, però... Intentau, si compreu un disc...
1: Sense...
0: Escolta-lo sense...
1: No, sempre. Perquè ho diguin a Rosalía.
0: No.
1: Perquè ho diguin nosaltres. Rosalía.
0: I sí que és veritat, jo, mira, ha estat un disc que quan l'he escoltat me sonava com si me fos molt familiar. Sí. Dir, hòstia, per així que l'havia escoltat abans. No sé, han tocat coses que dic, hòstia,
1: sí.
0: Com si te trobes amb un... Ara nosaltres que mos separam i mos trobam després de 10 anys, hòstia, Jordi, okay, tio, què passa, tio? Pues lo mateix,
1: sí, sí.
0: Aquest rotllo
1: sí.
0: De...
2: Esto me suena.
0: Sí, sí. Aquest rotllo,
1: saps? Sí, pues sona moltes... Com la que han xerrat de West Side Cowboy, que sona
0: sí,
1: coses diferents,
0: sí.
1: Mantenguent-ho seu, o sigui, sense copiar, sense... Però que, a part, aquest tema que escoltarem, que sigui Bot Store... Ja me sona molt The War on Drugs, per exemple, aquest
0: sí.
1: Tema. Són...
0: Però tenen coses dins el disco que te poden sonar a Wilco, també,
1: sí, sí,
0: Replacement,
1: sí, sí.
0: O en Tom Petty, inclús, saps? Trompeti. O sigui, tenen rotllos en Trompeti.
2: Trompeti. Vam quan fer un programa de Trompeti.
1: Sí, Trompetis.
0: Poden fer un programa de Trompeti, si
2: volen.
0: Ho
2: farem,
0: que el faci.
1: Està fet.
0: Que el faci.
1: Està fet.
2: Està preparat. No, lo tirem de
0: solucionar. Hòstia, li puc demanar a una persona si vol venir a la ràdio a xerrar d'en Trompeti.
2: Ah.
0: No, però li agrada
2: molt. No, però això m'ho referia a cançons d'en Trompeta. Trompeti, no d'en Tom Petty.
0: En Tom Petty.
1: En Tom Petty.
0: Un programa d'en Tom Petty.
2: En Tom Petty.
0: No sé si estan preparats nosaltres per fer un programa d'en
1: no,
0: Tom Petty.
1: Que no, jo no, que no.
0: Jordi ja s'ha baixat.
1: No, no.
0: En Jordi diu no.
1: No, jo, no per res, perquè...
0: Ja no, jo no som un gran fan d'en Tom Petty.
1: No, per això
0: jo no som un gran fan.
1: Jo ja tenia en Tom Petty, que sí que m'agrada molt.
0: Sí, exacte.
1: Però no som un fan d'aquest...
2: No, jo no me faig dir ni dos discos.
0: No estic preparat. No sé si estic preparat per escoltar la discografia d'en Tom Petty.
1: Jo, per exemple, tenc dos discos d'en Tom Petty i hi ha un paio de temes que... Jo no em deixo molt bons, però no som un fan ni profetí d'en Tom Petty.
0: Com aquest tios que les ha perseguit sempre una cançó i està mort.
2: Com ho feim? Per començar xerrant una cosa que abans...
0: Bueno, perquè dic que igual tenen coses d'en Tom Petty.
2: No sé com ho feim, però som un puto escrat, eh?
1: Però això me'ls paguen.
0: Sí. Aquesta...
2: Jo no.
1: I tu no. Però algo serà. Menys si comences a entendre dos casos.
0: Escolta, que t'he enxerrat. D'on has començat t'han dit, mira el que ha passat amb en Ferran Torres.
1: Sí. Sí.
0: Saps? O sigui, no te venguis a dalt, tio. Sí. Perquè ha acabat en un Paris Saint Germain fallant gols a l'àrea.
1: I ja et volen vendre.
0: Exacte. O sigui, bueno, que...
2: No t'estic fent jo aquí, no?
1: Sí, bueno, sí. Promete, però després...
0: Rafa.
1: Començo el programa fan fallo, dic, hòstia...
2: No remate.
0: Bueno, anem a escoltar aquesta cançó de Wild Pink, del seu disc que se diu Still Coming Down, i la cançó se diu Bookstore.

0: també jugava una altra vegada.
1: Sí, jo el tall tot. Que guapa ho s'ha de les guitarres.
0: Sí, Welping, sí, aquesta guitarra sonen brutals, eh? Sonen...
2: Okay. Bueno, està molt ben gravat també aquest disc, està ben produït, no sé qui l'ha produït, però és veritat que és un disc que...
0: No, el Sant Congel,
1: jo no vaig ser.
0: Està per tot, aquest home.
2: Està per tot.
0: Està per tot, Camp
2: Deu. Està de moda.
0: El Camp Deu, sí. És un tall cigal de productor. No, fa molt bé aquest disc de Webpink, eh? Molt bé, molt bé. Ara xerrava, que sonen Neil Young, The War on Drugs, Drive-By Truckers, també... No sé, té aquest...
1: Està molt guai.
0: Sí, molt bé, molt bé, aquest disc, molt recomanable. Still Coming Down, de Welping. I bé, ja anem a un darrer tema.
1: Ja vam a la Visti.
0: Sí, Banda en Mona, vols recordar que dissabte aquí ve hi ha un Malafama Festival.
2: Que no se vos olvidi.
0: A Sa Pobla, Canci de Prim, de Bar Opac, a partir de les 6. No podeu faltar. Qui falti, no sé... Bon, inventarem un càstig i...
2: A metges allà de vora no passeu pena.
0: Sí, no passeu pena. Si vols pegar un xungo del tenint lluny de vora, o sigui que...
2: Serà fàcil.
0: Val de fer, val de fer. Mm. Però esperem a tots dissabte a Can Cire Prim, en aquest Malafama Festival, inquilino comunista, Gentelligents, Verdits, Baf, Caspari, Peligro i Peleón. I res, mos despedim ara amb aquest tema el paparà en Joan, que ara se m'haurà fet heavy en Joan.
2: Jo crec que en Manu un dia, s'enfadarà.
0: Sí.
2: Perquè...
1: I va dient de mi terreno.
2: Amb aquestes derrapades...
0: En Joan pega de l'anxo per escoltar heavy.
2: Ja t'he dit jo que... Mira que jo, la cançó, m'he porat a cercar Men's i Seven Seal, tenia alguna cosa que veure en la pel·lícula, saps? Del Sèptimo Sello. Però no té res que veure.
1: Estem xerrant de Russian Circles.
2: Ah, bueno, sí, Russian Circles.
1: És el disco 9, que és el seu nou disco que teven. I va sortir divendres, aquest disco.
0: Ah, sí, també.
1: Jo l'he sentit 3 o 4 vegades i m'apareix un discarro. Pot ser que sigui, juntament amb Udamono, que hem parlat abans, o dos discos així instrumentals de l'any. Té un tema arros, jo vos el recomano molt. Aquesta cançó, ells són més post-rock, post-metal, aquesta cançó és més post-metal.
2: Sí, aquesta és més metal que post-metal.
1: Sí, però bueno. Jo tampoc no veig metal, però sí, té un riff de guitarra bastant...
2: Té un rotllo...
1: Sí, té un rotllo post-metal. Russian Circles són això.
0: Sempre l'han tingut, aquest...
1: Ara darrerament havien baixat un pot de revolució i ja han tornat a fillar un parell de cançons que són branques.
0: Però sempre han tingut aquest de metal...
1: Sí, són post-rock, post-metal.
2: És que no els havia escoltat abans.
1: No, doncs és un disco... Russian Circles és un grupo que no té disco dolent, no té hits... però és que no fallen, tio. Té discos que treuen, dius, hòstia, si aquest disco vol, l'altre també... Fa molt bé. Jo m'agrada molt. Dins d'aquest gènere de post-rock, instrumental, post-metal, però jo m'apareix un dels millors grups, i aquest disco és brutal. Jo el recomano. Si m'agrada aquest rotllo...
2: Jo he escoltat el disco, tot, sencer, i m'ha agradat. El que passa és que aquesta darrera cançó, és veritat que... destaca molt damunt les altres, també t'ho dic.
1: Bueno, la segona també dona una branca amb un riff bastant cabilongos.
2: Sí, però no és igual, aquesta és més metal. Per això, és la meva opinió. O sigui, la darrera cançó m'ha sorprès per això, precisament perquè és la darrera cançó del disco, si no estic equivocat.
1: Sí, per això hem parlat aquí al final de...
2: Sí.
1: És una bona cançó per llevar.
2: No, i que és una cançó molt xula, el que passa que... Així com estava escoltant el disco, la darrera, dic, cago en Déu, tu. Saps? O sigui, peguen una destralada, tio.
0: Anem amb una destralada.
2: Sí, sí. No dic res, no és una crítica, és una opinió.
1: Jo és que soy heavy, de los Judas.
0: Parlem d'aquest tema de Russian Circles, Seven Seal, del seu disco, anem, mos despedim, mos veiem d'aquí 15 dies, que no sé què faran, ja ho farem, algo farem.
1: No, tu saps per idea.
0: I dissabte mos veiem a Malafama Festival, a Sa Pobla.
2: Que tots anem a Malafama Festival.
0: Sí, la Cristo cap allà, vinga.
1: Adéu.
2: Adéu.